0: Seguim a Nits de Ràdio, sempre a la tertúlia dels Dimacreus, passant una bona estona amb la doctora Marta González Peláez, en David Morales i amb l'Alan Jornet. I just abans d'acabar l'hora anterior, doncs, hem pogut escoltar una de les reflexions del He-Man. Anem a escoltar-la.
1: Y recuerden, amigos, si tu novia pone el móvil en modo avión cuando está contigo, es porque hay más pasajeros en ese vuelo. Hasta la próxima.
0: Que meravelloses les reflexions d'en He-Man
2: i la filosofia actual, no?
3: La filosofia popular.
0: La filosofia del nostre temps.
2: Ja no es planteja
0: temps.
2: Res de l'existència, no? Ja, no. Ja és. No. Del dia a dia.
0: Del dia a dia, d'aquestes coses de que la gent doncs va molt... Bueno, va tirant moltes canyes, no? Diguem-ho així.
2: Igual... la noia que posa en modo avión, segons en He-Man, ho fa per no molestar una situació, perquè jo que sé, a vegades tens el grup de WhatsApp de l'escola,
0: ja t'entenc,
2: saps?
0: Sí.
2: Per no, que no vagi vibrant i no t'inquieti, perquè quan tens el mòbil a prop i notes que vibra o fa llumeta, se te'n va la vista, et distreu, no et fa concentrar. De fet, ja ho diuen, no? Que la taula, ningú hauria de tenir el mòbil a taula, ni a la butxaca, quan s'està a taula menjant. També. Perquè no, tens la temptació de mirar mòbil... o d'agafar-lo de la butxaca.
3: Jo ho dic sempre, el mòbil no és un convidat més a la taula.
0: No està convidat, no. No se l'ha convidat.
3: No, el mòbil ha d'estar fora.
2: Mm.
3: No, que sí?
0: Sí, sí.
2: Sí. Jo, ni mòbil ni auriculars, ull, que hi ha
3: no,
2: gent
3: res,
2: que...
3: Clar, home, si tens els auriculars ja...
0: Bueno, és que el tema dels auriculars, el problema és que, per exemple, esteu dient d'això del mòbil a taula, no? Però els auriculars és que està abduint, sobretot el jovent, pel carrer. Mm. Pel carrer. Mm. O sigui, mentre es va caminant, ells van anar amb el mòbil.
2: Quants... Perquè s'aïllen completament del mòbil.

0: món.
1: Sí, senyor.
0: I si els hi pita una bicicleta no la sentiran, si algú els hi diu alguna cosa o... Bueno.
2: Mira, durant aquest estiu, sí? que he estat a França, vam estar en un parc i mentre la gossa estava descansant una miqueta, asseguts en un banc, va passar un noi bastant jovenet passejant pel parc llegint un llibre.
1: Ostres, ostres, aquesta... Com il·lusió, aquesta, no? Aquesta, aquesta ovació...
3: Sí.
1: Perquè és que em ja, fan... que...
0: Ja es podria posar de moda, no?
1: Sí. Jo, menys 6-7 i més donar-li a la lectura. Però és que el problema és que, en general, és una pèrdua de la percepció de l'espai. És a dir, una... quan tu vas pel carrer, vigiles, no? Tens una mica de sensació de l'entorn. I crec que...
0: al carrer o al transport públic, no?
1: Sí,
0: perquè
1: sí.
0: Ho hem parlat mil cops aquí, que hi ha molta gent que entres al metro, baixa la mirada al mòbil, aquí no passa res, jo estic en mi mundo.
1: En mi mundo, en mi burbuja.
0: I si entra algú que bueno, necessita seure, sí, doncs no podrà seure perquè estarem tots mirant el mòbil.
1: Sí, senyor. Sí, senyor.
0: I al carrer igual, no? Vull dir, no sí. Veus si passa algú sí. I t'has d'apartar o...
1: Sí, sí, sí. Totalment. A veure, és cert que cada generació doncs, té les seves circumstàncies, etc. Però auriculars...
0: Estan té moltes, eh? Però... Ara estic en plan abuelo, cebolleta, hater...
1: Però és que vull dir, auriculars i Walkmans, per exemple, ja fa molts anys que els tenim, val?
0: Sí.
1: I era diferent. Primer que no és el mateix dur uns auriculars de botó, que es diu, que no, aquests autèntics escafandres sí. Que duen aquesta, que alguns sí. Semblen que bueno,
2: perquè a
3: semblen
2: més
3: astronautes.
2: A més aquests auriculars fan
0: millor per l'oïda, no?
1: Sí, dius David que fan cancel·lació de so, no?
2: Clar, fan cancel·lació de so també, de manera que aïllen encara més molts d'aquests auriculars.
0: Mare però van millor per l'oïda, no, aquests, que no els de...
1: Sí, per l'oïda sí, per la castanya que et fots igual no. perquè clar...
3: Haurien de portar uns protectors al
1: front
3: i a la part de darrere, per exemple, els caus.
1: Sí, sí.
0: Un protector bucal també per les dents.
1: Sí, senyor. Un protector bucal, un airbag, tot el que...
0: Un casc.
1: Sí,
0: un casc,
1: sí, sí, tot, tot. O sigui...
3: Té un casc tou, no?
1: Sí, sí, té un altímetre que l'acabeu que ja no està a l'alçada del personatge, doncs activa tot un seguit i truca al 112.
0: No, però un moment, espera't, que ara, visualitzant tot plegat, en un futur, quan ja siguin tots aparuts i...
1: No hi arribarem.
0: Però I la coronilla enfoqui cap endavant,
1: sí.
0: Vull dir que els ulls haurien d'estar...
1: Sí.
0: A la part, vull dir que els tindran
1: hi ha una
0: a la part del cap,
1: sí.
0: S'inventaran una diadema amb un ull que els avisarà de gira o
1: ja
0: tal, o el que sigui.
1: Bueno, serà un conductor autònom.
0: Tens el temps.
1: Serà un conductor automàtic que ja girarà les persones.
0: I per l'auricular et dirà,
1: sí.
0: o et farà vibrar una uïda o l'altra perquè et giris cap a un cantó o l'altre.
1: És molt
3: una
1: possible.
3: Una cosa, la frase aquesta al final... A quina conclusió hem arribat?
1: Quina? Ja m'he perdut. La de
2: He-Man.
1: La del
3: He-Man. Que t'ho has deixat perquè nosaltres reflexionem
1: sí,
3: sobre l'estado en modo avión.
1: Modo avión. Marta, tornem, recuperem el modo avión. Com ho veus, això?
0: Què vols, parlar de banyes, Marta?
3: No. És que no necessàriament ha de ser... Pot ser
0: no, per això, per això.
3: Respecte.
1: Sí.
0: Dir, sí, és el que deia, sí.
3: Ho deixo en silenci, perquè, bueno, avió i silenci és el mateix, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
3: Al final, llavors ho deixo en silenci perquè no molesti a l'altra persona, si estic amb
1: bueno,
3: l'altra persona.
1: Bueno, l'únic que
3: perquè
1: més que...
3: Perquè una cosa és no, modo no. Avió o modo silenci, però que estàs amb el telèfon i la persona a l'altre costat que no li fas ni cas, també pot ser, això. No fa soroll, però si no estàs amb l'altra persona. Això jo ho he vist, que a vegades la gent hi està... I un està parlant i dic, deu estar parlant... A vegades hasta m'hi fixo si està parlant amb algú perquè porta els auriculars i dic, veig, no, està parlant amb la que està al costat.
1: Sí, però
3: el que està al costat no l'està fent ni cas.
2: Però
3: hi ha... Amb altres persones.
1: Sí, sí.
2: Hi ha un petit matís entre tenir el mòbil silenciat i tenir-lo en mode avió.
3: Sí.
2: Tenir-lo en mode avió... és que no entren ni missatges, ni trucades, res, absolutament.
1: Notificacions...
2: Exacte, silenciat simplement és que no sona, però les notificacions continuen arribant i els missatges...

0: ja és quan arriben es veuen en pantalla.
1: Sí, sí.
0: De manera que hi ha una petita diferència.
2: Per això dic que si tu estàs en silenci, estàs atenent el telèfon. En canvi, si estàs en modo avió, no.
1: Clar. Home, clar, no ho sé.
2: No?
1: Sí.
0: Jo he de confessar que a mi em podeu trucar per telèfon, que no us l'agafaré mai, perquè sempre el dic en silenci.
1: No, a veure, jo també, com a professionals de la ràdio, jo és que el necessito per treballar, per tant no contesto ja trucades, perquè entenent que la societat ha canviat, i és una cosa que hem comentat aquí alguns cops, quan no teníem capacitat d'enviar-nos missatges, ja no dic quan encara no ens enviàvem correus electrònics, no hi havia una altra forma que trucar-se. Però trucar és invasiu, perquè trucar és deixa de fer el que estàs fent per atendre aquella persona.
3: No, David, ara diré la meva.
1: No, per això està bé fer debat. És a dir, no ho enteníem així fa uns anys, estic d'acord, però ara... és a dir, no, quan estaves a la feina, ho dic d'una altra manera, Alan, perquè m'entenguis, quan estaves a la feina no et podien trucar, és a dir, et trucaven a casa, però a la feina, quan no hi havia mòbils, no et podien trucar. Quan tu estaves a casa ja s'entén que estaves més possible, no, de contestar el telèfon.
3: Sí.
1: Però ara el dus a totes hores, i el fet de que soni ja et distreu del que estàs fent. Per això se'l fica en silenci o el que sigui, no? Però et distreu. I quan a tu et distreuen d'allò que estàs fent, està comprovadíssim i estudiadíssim, Marta, que la teva capacitat de rendir baixa espectacularment i trigues un temps en recuperar la concentració.
3: Però parlem de la feina. Vull dir, però si estàs passejant i et truca la tieta i vol parlar una estona, doncs l'agafes i...
1: Tu vols dir en un temps en què no estiguis treballant? A mi això són 10 minuts al dia, possiblement. I és molta casualitat. Però no, sí.
2: Però bueno, al final, el parlar amb algú, home, sentir la veu, no sé, a mi m'agrada. A mi m'agrada més.
3: A mi també.
2: Moltes vegades és més efectiu en qüestions de feina.
1: Sí, el que passa és que avui en dia també hi ha... parlem de la sincronicitat i la asincronicitat, no? És a dir, avui en dia pots escoltar la veu en una nota de veu.
3: Però pots escriure un missatget, et va bé si truco ara.
1: Això sí. Perquè ja està, si pots diràs sí.
2: Bueno, diuen que una trucada de 2 minuts resol 20 whatsapps, no?
1: Imagina't. És interessant el debat.
3: Quants litres d'aigua, Marta? Perquè els whatsapps i enviar stickers i enviar àudios també gasten aigua, no et pensis.
1: Sí.
2: Bueno, ja, clar, si envies àudios, sí, però o sigui, és més ràpid. Però si
1: has de parlar, també gastes més aigua, perquè t'entra set. Has de veure després.
2: Algú s'ha de gastar, no?
1: Sí, dic jo. Sí. Bueno, anem amb una altra reflexió que ens enllaçarà, en aquest cas, amb la següent notícia que teníem pendent de comentar. Ens introdueix el tema en He-Man. Molt bé. No
0: era molt bé, He-Man.
1: He-Man
0: ara toca la bateria.
1: Sí, ha agafat les bataques. Vinga, endavant, He-Man, quan vulgui.
4: Y recuerden, amigos, la erección es el sentimiento más real y sincero de un hombre, porque se realiza con sangre bombeada directamente del corazón.
1: Com us quedeu? Com us quedeu amb aquesta reflexió?
3: I que és maco.
1: És preciós. És la cosa més bonica que es pot dir sobre l'erecció, no? I és que aquest estiu hi ha hagut una...
3: I perquè si no hi ha un sentiment, allò no.
1: No, clar, ha d'haver sentiment, no? Com passió, no?, que es diu.
3: Tret de la trempera matinera, no?
2: Com passió, com mucha pasión.
1: Sí.
3: Exacte. Si no hi ha un sentiment o una atracció, allò no...
1: No, sí que pot quedar, si és una representació fàl·lica, anem a dir, no? I és el que va passar aquest estiu a un poble, al Xinet, que doncs algú va decidir substituir, anem a escoltar la notícia, algú va decidir substituir el que seria el
0: toro mecànic.
1: El toro mecànic, exacte, per un penis mecànic.
5: Yo, la verdad que esto es el arranque del programa, ya lo han puesto la imagen, es lo que están viendo.
1: No ho veiem, però ens ho imaginem.
5: Polémica por esa sustitución del toro mecánico que ha tenido lugar en Alchinet, en un pueblo de Valencia. Resulta que la comisión de fiestas quiso innovar y en vez de poner el toro mecánico, pues pusieron esto. un falo mecánico y de la discordia, porque anda que no ha dado que hablar.

0: Hay un riesgo penal
1: Sí, señor. Sí,
2: Oh, muy
1: señor.
2: bé.
1: Sí, senyor. El risc penal és penal i expulsió. Sí. No, no, és...
3: Bueno,
1: Mare
3: a
1: meva.
3: la Clínica Mayo.
1: Home, la
2: Ai,
1: Clínica Mayo!
2: home!
1: És que ho tenim tot avui, eh?
2: Hoy
3: Havíem de
2: estamos que nos
3: parlar de la Clínica
2: salimos.
3: Mayo,
1: Sí.
3: no havíem parlat encara aquesta temporada, que haurem
1: Sí,
3: de
1: sí.
3: començar.
1: Bueno, portem 2 setmanes aquesta temporada. Sí,
3: Per això,
1: sí. Feia molt que
3: que
1: la...
3: hem d'estrenar
1: Des de
3: la
1: Mayo, eh?
3: Clínica.
1: Jo crec que no sortia la
3: Sí.
1: clínica. Bueno, doncs què diu la
3: Bueno,
1: clínica
3: diu
1: Mayo?
3: que l'erecció és considerada pels uròlegs i cardiòlegs com un dels predictors i baròmetres més potents de la salut general i cardíaca de l'home.
1: Val. Bueno.
3: Llavors, el penis com a baròmetre de salut. Prediccions cardíaques.
1: Val.
3: Indicador
0: Així, Marta, perdó,
3: multifactorial.
0: si dius, aquest home té molt bon cor.
1: Sí,
3: Sí.
1: té un
0: Té un
1: cor que
0: cor
1: no
0: de
1: li
0: pedra.
1: cap, que no li cap al seu cos, eh? Que,
3: Clar, perquè les
1: clar.
3: artèries
1: No li cap
3: subministren
1: al
3: sang,
1: pit, eh?
3: les artèries que subministren la sang són més petites que les del cor i el cervell. I existeix una, si existeix una disfunció, llavors es nota més ràpid que altres llocs. O sigui que és, a més, un detector d'enfermetats, o de símptomes,
1: Mare
3: vale?
1: meva, eh? Jo dic, carai, que salut que tienes, eh? Saps que...
3: No sé si aquest d'aquí de València ho tenia.
1: Bueno, en proporció havia de tenir un
0: ¿Cómo le
1: cor...
0: bombea el corazón?
1: Mare meva, un cuerpo de bomberos
3: Exacte.
1: devia tenir, eh? Bueno, està bé, està bé. Bueno, a veure, és lo de sempre, no? Molts cops, i jo vull quedar-me amb una idea, no? Com a mínim potser sóc molt naïf, però jo vull pensar el que deia l'organitzadora, que havíem pensat que seria una broma, que seria divertit, i molts cops quan penses... Ho dic perquè això jo entenc que, per exemple, té molt a veure amb la qüestió creativa humorística, no? Que molts cops fas vols fer una ocurrència, vols fer un acudit, una història, no? Amb bona intenció i sempre hi ha qui ho pot agafar amb mala intenció, no? Vull dir, això passa. Però en
3: Clar.
1: aquest cas sí també al mateix temps considero que, a veure, era jugar una mica amb foc, perquè no és allò que diguis, mira, en una sala privada, no? O en
2: No,
1: un
2: sí.
1: palau de congressos. Era al mig de la plaça.
2: Això, sobretot a determinades hores.
1: Sí.
2: Si ho poses a partir d'una determinada hora, que ja no hi ha menors,
3: Clar.
2: clar, per mi és una mica on està la línia vermella,
1: Sí.
2: el punt
3: Sí.
2: dels menors.
1: Sí. No, això era a plena llum del dia i al mig de la plaça. Vull
0: Però
1: dir,
0: mira, hi havia
1: saltava la
0: una dona...
1: vista, eh?
0: Sí, saltava la vista, sí, saltava la
3: Saltava
0: vista.
3: totalmente.
1: Saltava, se
3: Mira.
1: t'anaven els ulls,
0: Si
1: eh?
0: t'esquitxa... Ai, ai,
1: No,
0: ai.
1: no, clar,
2: Ai.
1: clar, clar, no, no. És un tema que salpicau a mucha gente. Clar,
3: Sí.
1: sí, no, home,
0: No, però
1: ja
0: mira, hi havia una dona del poble que deia... Es lo mismo que cuando en las despedidas de
1: s'entén.
0: soltero llevan en la cabeza, pero ve, aquí a Barcelona ya se ha regulat això y ya no está permès.
2: Veus?
0: Això no
2: Ah,
0: es pot
2: no?
0: permetir.
1: El
0: No,
1: Collboni
0: crec...
1: s'ha volgut curar amb salut.
3: Per si un cas.
1: I això que
0: Crec
1: són
0: que
1: molt més
0: no.
1: petits, aquests
0: Sí,
1: es
0: sí.
1: veuen menys, eh? Però,
0: Bueno,
1: clar...
0: es veuen menys. Quan van vint agrupades allà
1: No,
0: amb una
1: home,
0: cada una...
1: és...
3: És que hi ha coses que hi ha una cosa que és el bon gust o el mal gust.
1: Aquí està, aquí està, aquí està.
3: Jo crec que això no es pot regular, o sigui, les
0: No,
3: persones
0: és que...
3: tenen el bon gust o mal gust.
2: Clar, però
0: El meló
2: aquí...
0: dels comiats de solter i soltera...
1: És un
2: Aquí
1: meló, eh?
2: jo crec que hi ha una qüestió que és que també estem en un moment d'involució.
1: Sí.
2: Als 80 va arribar l'època del gran destape i de la gran llibertat per tot. I ara
0: Sí.
2: estem regulant i coartant llibertats.
1: Sí.
2: Al final,
3: Sí.
2: hi ha una qüestió de bon gust o mal gust. Això, cadascú que
3: Sí.
2: determini. Però el tema de prohibir-ho, jo crec que ens estem carregant una mica les grans llibertats que ens havíem donat tots una mica.
3: Estic
2: Si
3: d'acord
2: com a...
3: amb tu que comporta la llibertat, és
2: Perquè al
3: veritat.
2: final, a mi em pot agradar o no em pot agradar. Em farà més gràcia o menys gràcia. Però si comencem a tot allò que ens molesta a cadascun de nosaltres, a prohibir-ho als altres, acabarem en una societat que no podrem fer res.
1: Tot
3: Sobretot
1: està
3: tan regulat i tan...
1: per evitar que molesti alguns, no?
3: Sí.
1: Si per molestar alguns tu no pots fer doncs, el que sigui, no? I més una cosa, per exemple, com passa amb algunes tradicions o el que sigui, doncs, per no molestar alguns, estàs molestant a uns altres, eh?
2: Clar, però a més, i a més en coses que són subjectives.

0: Pas. Correcte.
1: Quan són coses objectives, evidentment. Una música alta a la nit.
0: Correcte.
1: No es pot permetre.
0: Sí. Correcte.
1: Qualsevol cosa que pugui posar en perill als altres.
0: Però ja parles de civisme. Però llavors ja estàs parlant de civisme.
2: Exacte, ja entra el respecte personal i el civisme.
0: Sí. Que el civisme és importantíssim, eh? El civisme és una cosa que crec que hem perdut totalment. I us ho dic perquè jo aquest any que he estat a dos llocs on respecten molt el civisme, notes molt la diferència avui dia. He estat a Polònia i he estat a Corea. Dos llocs on la gent és molt cívica i molt civilitzada amb moltes
3: massa
0: coses.
3: Cívica.
0: Bueno, notes la diferència, eh? Jo vull això. Després, tornem a dir, hi ha d'haver llibertats... Parlo de Corea del Sur, A Corea del Nord ja directament...
1: Això és diferent.
0: És diferent, Però...
2: És una altra història.
0: És una altra història. Però, clar, hi ha certes... Crec que el tema del respecte d'ajudar-nos els uns als altres ha de ser una cosa totalment diferent. Però, bueno, ja us aniré explicant durant diferents setmanes aspectes que m'han cridat l'atenció de Corea i que dius, ostres, això ho hauríem de...
1: Bueno, ens vas enviar una foto d'un vàter.
0: Sí, el tema del vàter...
1: Sí.
0: Els lavabos, el que serien els vàters de les habitacions dels hotels, tenen molts accessoris. Anem a dir que tenia més botons aquell lavabo que segons quins ordinadors...
1: Que l'avió en què vas viatjar.
0: Que l'avió mateix. Hi havia unes imatges que venien a representar com si fos les fonts a Montjuïc, un gran sortidor que podia disparar líquid des del propi vàter, no? A mi que el vàter ja estigui connectat a la xarxa elèctrica ja no em genera molta seguretat en general, perquè clar, seus allà pensant en qualsevol moment això em pega un castanyasso,
3: un
0: curtcircuit que surto disparat, no? Però diguem-ne que hi havia com diferents botons de més o menys xorro, per dir-ho d'alguna manera. Anem a dir que allò significava que et podia disparar, com ho vas definir, David, que em va fer molta gràcia?
1: Bueno, per si tenies angina.
0: Tècnicament seria això, perquè tu disparaves aquell sortidor i et rentaves les dents amb l'aigua que t'havia colat cap a dins, Vull dir, estic d'acord que... Bueno, a mi em feia coseta. Sí que hi havia com diferents funcions que, diguem-ne, amb el nivell més baix, a la traducció, perquè amb el coreà sí que anava amb el traductor tota l'estona, venia a dir funció en bidet, Però n'hi havia d'altres que més que funció en bidet, ja directament era funció feliç, posava, no?
1: Funció feliç.
0: Sí. Un dels forts deia funció feliç.
3: Està bé, maco. T'estimula, vamos.
0: Em sonava a final feliç. Què vols que et digui? Em sonava a que jo...
3: Et feia una mica de respecte per la intensitat.
0: Em feia molt de respecte. Sí, efectivament. No, és que feia molt de respecte, perquè clar, tu imagina't que et deixava allò, que et reseteixava, et ficava en condicions de fàbrica, saps allò de... com els telèfons i tal, que té... Apreti aquest botó i tornarà a estar com nou, no? Bueno, sí, doncs aquest és el tema. Però ja us aniré explicant més coses de la societat que em va cridar molt l'atenció. Ah,
3: t'haurem de convidar a l'Onda Viajera.
0: Sí, bueno, el pas que anem no paro quiet. Però va, una sí que us explicaré que té a veure amb per exemple, amb un bé que no ha de ser de luxe, com és l'aigua embotellada. L'aigua embotellada no pot portar marca. És a dir, el que es ven a les botigues, que ja és molt botigues de conveniència, el que majoritàriament tens, no tenen etiqueta les aigües. És a dir, és una ampolla, d'aquestes de 33, per exemple, o de 50 centilitres, i no du etiqueta. I està tirada de preu. Perquè es considera que no es pot buscar negoci en un bé tan comú com és l'aigua. I, per tant, comprar aigua és una cosa molt econòmica. L'aigua embotellada. Fins al punt... I això diu molt de la societat coreana, surcoreana, que vam anar a entrenar uns quants al costat de la pista de...

0: de futbol d'allà de Daegu, i perquè hi havia una pista d'atletisme, bueno, d'accés públic, no? I estàvem allà entrenant. I clar, amb la calor que feia estàvem morts, i vam passar per una de les portes d'accés, que estaven allà treballant uns jardiners, cuidant la gespa del camp de futbol, i ens vam veure mirant cap allà, i ens vam veure molt, molt afectadets, perquè clar, per la calor estàvem cau totalment. I ens van venir a oferir aigua, i ens van portar 5, érem 5 atletes, ens van portar 5 ampolletes d'aigua fredes, perfectes, i ens les van regalar.
1: Ostres.
0: Fins a quin punt descriu l'amabilitat i el fet de dir, no, l'aigua és un bé necessari, la gent se li ha d'oferir aigua, no? Bueno, plantegem-nos coses, no? De quan volem avançar com a societat, igual aquestes coses, perquè a vegades ens omplim molt amb dir som els més solidaris, som els més no sé què, i no estem ajudant el veí que tens al costat.
2: Doncs a mi em passa amb el tema de l'aigua, a vegades no m'entenen. Per un tema lingüístic, demanes, perquè des de que va sortir la llei de que t'han de donar aigua gratuïtament al restaurant, és que segons a quin restaurant vas, David, l'aigua és molt cara.
0: Ja, ja, sí.
2: I a vegades dic, hi ha un got d'aigua, si us plau. Et porten l'ampolla d'aigua filtrada i un got buit. Dius, no, jo vull un got d'aigua de l'aixeta. Clar, no vols quedar com un garrepa, però és que jo volia un got gratis.
0: Clar, el que passa és que depèn de quin lloc...
2: L'aigua filtrada et costa, una barbaritat.
0: Que és que
2: dius,
0: sí que...
2: dius, si fos d'ampolla, si fos d'aigua del Tíbet, dius, vale, cobra-me-la aquest preu, però és filtrada, que jo sóc del barri de tota la vida.
0: El que passa és que no,
2: la puc veure,
0: no a tots els llocs l'aigua de l'aixeta es pot veure. I llavors, en aquests casos, doncs no ho poden fer més que...
2: Home, però en un lloc de restauració, en principi, l'aigua que surt de l'aixeta hauria de ser potable.
3: Això de l'aigua ha portat molta controvèrsia, perquè en realitat l'aigua és de titularitat pública, és de tots. Però, clar, la paguem a preu de... no sé, de whisky o de xampany o alguna cosa així, no?
0: Sí.
3: I no hauria de ser així.
0: Sí. No, és complicat.
3: Hi ha algunes plataformes que porten temps lluitant perquè l'aigua sigui gratuïta, perquè al final cap és com la terra, no?
1: Però saps què passa, Marta? Que si l'aigua és gratuïta, en farem un abús.
0: Està clar. És que és un tema aquí, interessant, aquest.
1: Aquí tenim aquest problema, que quan ens donen coses gratuïtes, no li donem valor.
3: Sí. Sí, no, estic d'acord, sí, però bueno...
1: Que tampoc no es passin, amb els preus.
2: David, a no ser que marquis un topall que diguis, vale, sou X persones en aquesta casa, doncs hi ha un topall. Si en gastes més, el preu s'ha de multiplicar d'alguna manera exponencial, no sé.
3: Un càlcul matemàtic, que les matemàtiques, tornem-hi, per saber quanta aigua pots consumir, no? I si passes, doncs llavors sí que pagues a partir d'una quantitat.
1: Sí, aquí, mira, en això estic totalment d'acord. Un mínim per cada habitant és que seria el bàsic. Igual que tampoc no és lògic que estiguem pagant una electricitat, que avui dia és un bé de consum necessari per qualsevol cosa, i que estiguem pagant uns impostos com els que paguem en l'electricitat.
3: Sí, és una barbaritat.
1: No té sentit que paguem un 21% d'IVA.
0: Sí. No, com a màxim hauria de ser un 4, no? Suposant que s'hagués de...
1: Per mi hauria de ser un 0.
0: Sí. Suposant que n'hi hagués d'haver alguna
3: cosa. Els serveis bàsics, els subministres bàsics haurien de ser molt més baratos.
1: És com una altra cosa que tampoc no entenc, ja que parlem d'això, d'impostos, que els serveis veterinaris hagin de tenir un IVA d'un 21%. Senyors, que m'estic gastant molts diners en cuidar d'un animal, que al final... no és que estigui utilitzant-ho en oci, sinó és pel seu benestar.
0: Sí. Sí, és molt complicat.
3: I al final el benestar de tots, perquè conviuen amb nosaltres.
1: Exacte.
2: Sí, hi ha coses extres que es paguen que hauria de ser un mateix preu per tothom o sense cap increment. Mira, l'exemple que vaig a posar. Vaig viatjar aquest estiu i vaig agafar un avió. Al costat tenia un

0: noi molt alt, i quan ja estava l'avió, bueno, quan ja havia pujat tothom a l'avió, va veure que les files de la sortida d'emergència, que són aquelles que tenen més espai entre línia de seient i seient, per poder sortir en cas d'emergència, doncs va demanar de canviar-se allà. I li va dir, si lo paga, sí.
1: Ah, clar.
0: I dius, a veure, però és que els seients haurien de tenir unes mides on
2: clar,
0: tothom...
2: Que permetessin que qualsevol persona amb qualsevol alçada pogués anar com
0: ho fem. I qualsevol amplada, perquè, per exemple, jo vaig fer un vol llarg i al costat tenia una persona que invaïa el meu espai de seient. Vull dir que haurien de fer seients per tot tipus de persones. Vull dir, i que no haguessin de pagar un plus. Digo.
3: Sí, sí. Clar, perquè cadascú té la seva fisiologia.
0: Perquè és una discriminació. Que hi ha uns estàndards de tamanys, vale? Pues fes el 75% de seients amb aquells tamanys. Però fes uns altres amb més espai per si hi ha gent més gran.
1: Sí, sí.
2: Sí. Clar, perquè tu ara t'haurien de tornar una part del,
1: sí, sí, està
0: clar. Sí,
2: del passatge.
1: Actualment, sí.
0: Sí, sí.
1: La setmana que ve parlarem més de vols, perquè també vaig tenir alguna anècdota i ja la comentarem, però ara ha arribat un dels moments de la secció, que és quan la Marta González Pérez ens explica coses i ens explica cançons aquesta temporada, Marta.
0: Ah, sí.
1: A veure, va. Tens coses o cançons?
3: Sí,
1: que tens?
3: Sí, tinc moltes coses.
1: David, té moltes coses.
3: Bueno, però no. Faré una aprofundiré en unes coses i altres coses seran una mica per sobre. Tranquils, eh?
0: Ui, David.
1: David, se t'ha engegat feina.
2: A Nits de Ràdio, la doctora Marta González Peláez aprofundirà en algunes coses i en algunes altres passarà una mica de puntetes. I, a més, ens explicarà una cançó.
0: Bravo!
1: Meravellós, meravellós. Ai, aquells moments més
0: és
1: meravellosos.
0: És allò, condensa'm tot això en un titular.
1: No,
0: ho has fet molt bé.
1: Molt bé, molt bé. Molt bé,
3: molt bé.
1: Per això va anar al Morales, al programa del Pedro Ruiz, a fer el titular del d'això, eh? Ja es va quedar. Es va quedar amb aquest d'això. Endavant,
2: Marta. Que vaig conèixer l'Obregón.
1: Oh, imagina't, eh? Imagina't, eh? Mare meva, l'Obregón, tu. Ai. Digues, Marta, bueno. Digues.
3: Sí, avui, l'altre dia vam començar, el primer dia de la temporada, amb una cançó dedicada al mar Mediterrani, no? A la zona,
1: sí,
3: mediterrània.
1: Sí.
3: I avui parlarem de les cançons dedicades a les ciutats.
1: Ah, molt bé.
3: Eh? Llavors, bueno, hi ha moltes ciutats...
2: Oh, hi havia aquella
3: ciutats,
2: de Santa Coloma, no?
1: Veus?
2: Sí. No sé si la coneixeu.
3: I Badalona, no, també?
0: Sí, sí, sí.
3: Bueno. Bueno, però parlarem una mica més de ciutats així més internacionals, perquè la gent li sonarà més i, bueno, una mica més. Llavors, és molt curiós perquè Nova York té amb avantatge sobre París, per exemple, una quantitat de cançons dedicada, bueno, impressionant, eh? Són 30.867 cançons dedicades a la ciutat de Nova York.
1: Imagina't, imagina't.
3: Han fet composicions musicals, de lletres, evidentment. París té 20.000 cançons dedicades, uah, a París, que també...
0: Quina barbaritat.
3: Sí. Londres, 14.805. Roma, 11.859. Nova Orleans, 8.798. Miami, 7.809. Berlín, imagineu-vos, Berlín, jo pensava, m'he donat una sorpresa, perquè jo pensava que Berlín no era una ciutat com molt atractiva per composar, però es veu que sí. 6.267, bueno, Atlanta, 4.834, Houston també té 4.000 i pico de cançons, i Tòquio, que és la que menys té, així a nivell internacional, amb aquest rànquing que han fet, no? Bueno, les cançons, les ciutats, bueno, doncs evoquen a cadascú les seves sensacions, no?
1: Sí, sí, sí.
3: Els que viuen, els que venen a visitar-la, els que estan per una temporada aquí, etcètera, etcètera, no? Barcelona, per exemple, començarem per Barcelona, ja que vam començar amb el Mediterrani, comencem per Barcelona. Bueno, doncs Barcelona té una cançó arrel del 92, que és un himne, l'himne de Barcelona.
1: Sí.
3: Eh?

0: I, bueno, i a més, bueno, pues, a més em va fer molta gràcia una frase que vaig trobar del Neymar, del jugador,
1: Sí.
0: que diu que per sobre de tot qui vol ser feliç i en Barcelona ser feliç.
1: Ah, és bonica aquesta reflexió.
0: Sí,
1: Sí.
0: ho dic perquè parlant de reflexions, bueno, pues, la cançó de Barcelona de Freddie Mercury de Montserrat Caballé, en la interpretació, doncs, representa un tribut a l'amor de la ciutat, a la ciutat. I més que la ciutat, perquè en realitat Freddie Mercury, de qui estava, diguéssim, enamorat, o d'una manera, sí, enamorat, era de Montserrat Caballé
1: Sí.
0: i de la seva veu.
1: Sí.
0: Llavors va venir a conèixer a Montserrat Caballé i va veure la ciutat li va, bueno, va enlluernar, i llavors pues, va fer un homenatge al que té en contra de Montserrat Caballé i ell que, que estava amb la banda Queen. Bueno, és la unió de dos mons musicals, que és el rock i l'òpera, i bueno, és una col·laboració històrica de les dues grans veus, perquè ell també cantava molt, molt bé, era fantàstic. A mi m'agrada molt el
1: Sí.
0: Freddie Mercury. És un homenatge personal amb ella i és un himne global, perquè al final, arrel del 92, qui no... Home, potser la gent més jove que m'ha estat parlant avui, a lo millor no, perquè la gent, si no t'ho ensenya, però jo penso que sí, que Barcelona, si tu demanes l'himne dels Jocs Olímpics, jo crec, de Barcelona, jo crec que tothom sap tararejar el Barcelona, eh?
1: No,
0: Com
1: a
0: és?
1: partir de certa edat, perquè de menys edats és que ni saben que va haver uns Jocs
2: No.
1: Olímpics, eh?
2: I no
1: Bon
2: saben
1: aspecte per
2: qui és
1: farmejar una,
2: Queen.
1: eh, aquesta cançó. Exactament, no farmegen. Sí.
0: Bueno, va ser una pena perquè la cançó la van gravar abans, la van presentar. Els arranjaments estan fets per el Mike Moran, que és un gran arranjador de música, que bueno, és una, a més aquest senyor es va presentar també al Festival d'Eurovisió fa molts anys per Anglaterra. I molta gent, és curiós perquè es va fer un estudi que molta gent creu que la interpretació de Barcelona va estar a la gala d'inauguració dels Jocs Olímpics i no va poder ser perquè va morir un temps abans, el Freddie Mercury.
1: Bueno, sí
0: Es
1: que
0: va escoltar.
1: va sonar la música, però no, ells no van cantar, eh?
0: Clar,
1: És la
0: exacte, però que
1: confusió.
0: no, però la gent té la visualització, com que han passat molts vídeos i moltes pel·lícules sobre els dos actuant, jo crec que la gent l'ubica, saps? Allò que ja ho tens
2: O és que
0: memoritzat
2: potser a
0: i...
2: les pantalles van posar les imatges seves
0: Sí,
2: o...
0: per això dic que ubica com que estaven allà de cos present, no? Diguéssim, els dos.
1: Sí,
0: I llavors,
1: exacte.
0: bueno, pues, va ser un èxit, i és un èxit perquè en realitat és una cançó molt maca, maquíssima. Penso que si l'altre dia que em parlàvem de Mediterrània és estupenda, aquesta no va molt enrere, eh? I bueno, pues, també és veritat que anys més tard del 92, el any 99, la Montserrat Caballé la van contractar per interpretar la cançó al final de la UEFA, al Champions League,
1: No
0: que
1: recordava.
0: es va disputar al Camp Nou.
1: Que bo.
0: Bueno, l'any 2012 es va rellançar el tema Barcelona en una edició especial, rememorant el 25 aniversari del llançament del disc homònim. I bueno, pues jo crec que és una de les cançons, no sé, de la nostra vida. Hi ha moltes cançons de la
1: Sí,
0: nostra
1: sí.
0: vida, no?
1: És molt curiós perquè aquesta cançó, per a la gent de Catalunya, té molta... Té un, a part que és espectacular i tal, doncs té una connotació d'una època en què vam ser feliços tots, no? En què vam viure aquella experiència i ens reconnecta, igual que la versió de Los Manolos de All My Loving, eh? O...
0: Sí, la gitana hechicera.
1: o amigos para siempre, no?
0: Sí.
1: Per tant, ens connecten amb aquella emoció i sabem lo important que va ser per la ciutat i per tots nosaltres els Jocs Olímpics. La gent que té menys de possiblement 25, 30 anys no es poden arribar a imaginar el que va suposar, la connexió que tenim els que vam viure aquell esdeveniment que va ser els Jocs Olímpics, no?
2: Ja et diria menys de 43. Vull dir, jo ara en tinc 43. Tinc records de les Olimpiades, però quan ets més peque, quan tens menys de 10 anys, no recordes
1: No, no entens tant
2: tantes.
1: la importància social, diguem-ne, que
2: Exacte.
1: va
2: Perquè
1: tenir
2: jo
1: la...
2: recordo

0: una
1: Podeu
0: cohesió
1: sortir
0: social.
1: aquí a la Rambla del Poble Nou i veure com va passar el foc olímpic, no? Amb l'antorxa. Va ser
0: Sí,
1: molt bonic.
0: pues per això dic, no? Encara més, no? Doncs posa 40, 40 pocs anys.

0: se fa bona.
1: Sí,
2: massa llarga, no dura 15 segons.
1: No,
0: no és reggaeton, és bueno, molt melòdica, però també tu fica-li a un llarg tot, eh? És, sempre és difícil o té connotacions negatives generalitzar, perquè sempre et trobaràs algú que és un melòman fantàstic, no? Però en general, un Bohemian Rhapsody, seguint amb Queen, a nosaltres ens emociona i la gent diu, però què és això? No? Jovent d'ara, perquè tenen uns altres tipus de ritmes i de concepte musical. Per tant, jo sí crec que amb la música hi ha una diferenciació molt, molt diferent. I amb la cançó de Barcelona, de Freddie Mercury i Montserrat Caballé, es nota molt aquesta diferència generacional del que t'emociona. Escoltes Barcelona i se't posa la pell de gallina, no?
2: Sí.
0: I el jovent diu...
2: I el Ella tiene poder, aquesta també...
0: Meravellosa, sí. També, eh? Amb el Peret
2: molt,
0: i els...
2: Molt de festa major, sí.
0: Sí, sí, totalment. Gitana hechicera,
2: doncs,
0: eh?
2: Doncs fa temps vaig sentir que Barcelona té unes 7.000 cançons que parlen de la ciutat, vull dir que...
0: Bueno.
2: Unes 7.000 cançons que Déu-n'hi-do també, eh?
0: Sí, home, sí, home.
2: Per una ciutat.
0: Sí, sí, però és com quan el Núñez va dir, no? Diu,
2: a l'Ed Sheeran va fer un tema també de
0: sí,
2: Barcelona,
0: sí,
2: que
0: sí.
2: No, no és molt xulo, però
0: no,
2: bueno.
0: No, a mi particularment no m'agrada.
1: Hi ha algunes cançons que estan dedicades a les ciutats, que jo he escoltat algunes per fer l'article aquest, i la veritat és que són molt... Ja no solament de Barcelona, d'altres ciutats, són horribles.
0: Però fixa't que, com hi ha aquest canvi generacional, fins i tot l'Ed Sheeran sent un molt bon músic i un molt bon compositor, fa una cançó que és de borratxera. O sigui, que és una cançó de dir, de destacar que va venir a Barcelona, es va
2: prendre una sangria.
0: Una sangria i... M'entens?
2: I van a la Barceloneta.
0: A Barceloneta, exacte, eh? Vull dir... no té res a veure amb el que intenta explicar Barcelona i el Freddie Mercury, no? Vull dir que a vegades són canvis també generacionals que aquest tipus, que venem, no? I a vegades hi ha una Barcelona que es ven que és la de l'oci nocturn de borratxera, eh? Igual com passa doncs amb a Ses Illes i igual com passa doncs a segons quins jocs, no? De la costa, que bueno, que el que Lloret, no? Per exemple, no? Que com l'entenem els catalans com una població més i com l'entenen doncs el turisme britànic, no?
3: Bueno, de fet hi ha marques que ja utilitzen segons quines coses de Barcelona.
0: Sí,
3: el vídeo de Desigual, per exemple.
2: Desigual. Sí, sí, sí, sí. Ah, sí.
0: Sí, que... uh-huh. Fantàstic.
2: Sí, però perquè és una marca d'aquí també.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Hi ha una altra ciutat que és París. Mm-hmm. Que té una cançó. Quina cançó penseu que és la més coneguda o la més emblemàtica pels francesos? A part de l'himne, eh?
0: De la Marsellesa.
3: Home, alguna de Edith Piaf, per exemple.
0: Sí.
3: Genre Terrien o...
1: Sous le ciel de Paris, no? De Edith Piaf.
2: Que parli de París, la de l'Aitana, la de Mon Amour.
1: Sí. Però Sous le ciel de Paris... fins fa poc temps s'ensenyava als col·legis com a una música pròpia del
2: feta, no?
1: Francesa.
0: Doncs mira, jo de cançons de ciutats em quedaria en Venècia sin ti, de Charles Aznavour.
1: Ja. Bueno, de Venècia sí, de Venècia també hi ha molts. Però vull dir que imagineu-vos que aquests nens, clar, tots aquests escolars, si els han ensenyat a Sous le ciel de Paris, al final aquesta cançó, que és molt antiga, per ells és, potser, no dic que novedosa, seria com una sinfonia pues, de música clàssica, no? Diguéssim. I llavors, bueno, és una cançó que va ser escrita a l'any 1951.
0: Però en general hi ha un concepte, i si vols, Marta, fem una segona part, que ja hem d'anar acabant de ciutats de cançons. Però jo crec que en general, durant no una, sinó diverses generacions, quan anàvem creixent, ens agradava la música que tocava a la nostra època, però ens explicaven a tenir respecte per les altres generacions de música, no? Mm-hmm. I ara hi ha un concepte general de dir, és que no m'interessa.
1: Sí.
0: I el no m'interessa és on hi ha la diferència. Hem permès que no t'interessi. I hauríem d'haver, des d'un punt de vista educacional, dir... m'és igual que no t'interessi, ho has de conèixer, sí, perquè és història.
2: Exacte.
0: Història de la música.
2: És com multiplicar, no?
0: Història de

0: a cultura, història de les matemàtiques, etc. No? És a dir, m'és igual. Qui t'ha preguntat a tu si t'interessa o no? És a dir, m'entens? Perquè sí. Si no, ja... I després tot això es va traslladant a que el teu cap et diu, has de fer això, i dius, ah, no ho vull fer. No, però és que, ojo, perquè són coses que es van... És la pixadeta a la piscina, que es va fent gran, saps què vull dir?
1: I... Que es veu vermell.
0: Sí, ara es veu vermell. I si és pixadeta encara. Vull dir que aquest estiu ha passat coses més, sí, més fecals, diguem-ne. Doncs és això, eh? I crec que hi ha música que, igual com els menjars, igual com la literatura, que no és fàcil quan ets adolescent, quan ets jove, però que després la vas descobrint i l'has d'anar a saborejar perquè no és tan senzilla, no? I crec que aquí hi ha un rebuig a haver-me d'esforçar, en general, per, no? Si no m'agrada, no m'agrada i punto. Bueno, és un tema interessant. És un tema interessant.
2: Bueno, aquesta cançó va ser escrita per una pel·lícula del mateix títol, de Julien Duvivier, i bueno, es va estrenar l'any 51, i dir que, a més de ser una cançó de París, quasi és una cançó de França.
0: Molt bé.
2: Perquè, bueno, París és París. Eh? Sí. Com va dir la Gertrude Stein, Estats Units és el meu país i París és la meva ciutat, no?
3: Doncs, doncs mira, aquest estiu que he estat a París, hi havia molta gent amb samarretes que posava... Sorry, madam, I'm not from Paris.
0: Mira, que curiós, sí? Una curiositat. Fantàstic, doncs bueno, doncs mira, hem après moltes coses.
2: Bueno, guarda't... la setmana que ve continuem.
0: La setmana que ve, segona part de cançons ciutat. Cançons
2: sí,
0: de ciutats.
2: Hi ha una altra cosa, però ja comencem la setmana que ve, que són els animals, els escuts de les ciutats.
0: Pues m'encanta aquest tema. Serà la propera setmana tindrem un tema creus molt animal, que ja ens agrada. Marta González Peláez, David Morales i Alan Jornet, gràcies i fins la propera setmana. De bé, David, a quina estona.
2: Bona nit, bona matinada a tothom.

Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Els caps de setmana, recordem els millors moments de Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

Hi ha programes de televisió que no es recorden per les xifres d'audiència, sinó per tot el contrari, per haver estat vistos per quatre gats. I malgrat tot haver canviat per sempre la cultura d'un país. I aquest n'és el cas. I és que parlem d'un programa musical de la 2 que entre el 1983 i el 1985 va convertir Televisió Espanyola durant 55 emissions en l'aparador oficial de la movida madrilenya. Parlem de la Edat d'Oro.

0: El programa el va crear i el va presentar Paloma Chamorro, una filòsofa de formació que venia de fer divulgació cultural a la mateixa cadena amb espais com Trazos o Imágenes. El títol no era casual, La mateixa Chamorro va explicar que era un homenatge a una obra mestra de l'avantguarda històrica, la pel·lícula que Buñuel i Dalí havien fet el 1930 amb aquell mateix nom. Un títol ambiciós per un programa que, de fet, naixia amb mitjans bastant més modestos del que la seva llegenda fa pensar. El context polític també hi va ajudar. Després de la victòria electoral del PSOE el 1982, va arribar un nou equip directiu a Televisió Espanyola encapçalat per José María Calviño. I en aquell canvi, va obrir la porta a continguts i estètiques que fins llavors no havien tingut lloc a la graella pública. La Edat d'Oro es va estrenar el 17 de maig del 1983 i ho va fer sense embuts. En menys de 10 minuts del primer programa, el grup Caca de Luxe, reunit expressament per a l'ocasió 5 anys després de la seva dissolució, ja cantava una cançó sobre un proxeneta que sotava una noia per guarra i després anava a confessar-se a l'església. A Espanya, recordem-ho, acabava de sortir d'un intent de cop d'estat. Tot el programa quedava establert des del primer minut. I per cert, aquell primer programa també va tenir un moment de tristesa que rarament s'explica. El grup, Paràlisis Permanente, havien registrat el pilot setmanes abans amb la intenció de tornar-hi més endavant. Però el seu cantant, Eduardo Benavente, va morir en un accident de trànsit pocs dies després d'aquell enregistrament. Quan es va emetre el primer programa, Paloma Chamorro va decidir recuperar com a homenatge aquella actuació que, en principi, no havia d'arribar mai a veure la llum.
1: Hola, buenas noches. Este programa que hoy empieza a emitirse en directo desde el Estudio 1 de Prado del Rey se llama La Edad de Oro, como ya se ha visto. Se ocupa de artes modernas y va a llenar cada martes una hora y media de emisión en esta segunda cadena. Queremos mostrar las últimas tendencias en todos los campos, pero haciendo especial hincapié en la música, y de todo el mundo, pero prestando una mayor atención a los artistas españoles más jóvenes. Fomentaremos la participación bien entendida de los espectadores y buscamos la colaboración de jóvenes creadores de cualquier campo que quieran ensayar la televisión como nueva forma de expresión. Es decir, vamos a reservar una pequeña parte de nuestro tiempo y de nuestros medios para que jóvenes escritores, músicos, cineastas, pintores, dibujantes o fotógrafos puedan colaborar con nosotros escribiendo, dirigiendo o ilustrando pequeños espacios. Pero vamos ya con nuestro tema de hoy. Hace 2 años y medio que intentamos poner en marcha este programa y desde el primer momento siempre

0: Hemos pensado en empezar por lo que para nosotros ha sido el principio de muchísimas cosas que están hoy día sucediendo en España. Se trata de Caca Deluxe. Caca Deluxe fue un grupo que se disolvió en 1978 y que estaba compuesto por músicos que hoy día figuran en las formaciones de Radio Futura, La Mode, Almodóvar McNamara y Dinarama. Aunque parezca increíble, 5 años después, Caca Deluxe.
1: El format en si era d'una senzillesa que avui costaria d'imaginar. Un plató, públic en directe, un concert en viu i entrevistes sense gaire xarxa de seguretat. Tot rodava en directe, amb els errors corresponents i un equip tècnic bastant novell en aquestes qüestions, sense gairebé pressupost de producció i amb una barra de bar que funcionava mentre s'emetia el programa. Els convidats hi bevien, hi fumaven i s'hi tiraven pels coixins del plató sense gaires miraments. La llista d'artistes que hi van passar és mirada en perspectiva gairebé inversemblant. The Smiths, Lou Reed, Siouxsie and the Banshees, Nick Cave, Spandau Ballet, Culture Club, Bauhaus, Aztec Camera, pel cantó internacional, però és que pel nacional, Alaska i Dinarama, Radio Futura, Gabinete Caligari, Sinistro Total, Loquillo y los Trogloditas o Almodóvar i McNamara pel cantó nacional. Precisament l'entrevista a Pedro Almodóvar i Fabio McNamara, abans que el primer fos aclamat per mig món, és un dels moments més recordats del programa. Maquillats i sobrats de confiança, els dos van confessar en directe que la seva droga preferida era l'Angel Dust, mentre deien que hi havia, que afirmava, que eren nois i que estaven boges. Un altre moment de pura desinhibició el va portar Steve Bators, cantant de The Lords of the New Church, que en ple directe es va abaixar els pantalons i, per si no n'hi havia prou, va donar el nom del seu hotel i el número d'habitació perquè les senyoretes espanyoles el poguessin anar a visitar. No tot va ser comèdia, és clar. Hi va haver entrevistes desquiciades de veritat, com la del grup de Ribos Arias, de la qual el mateix Almodóvar va deixar una descripció que ho resumeix tot. Mai no estaves segura si sortirien a tocar, a quina hora, i sobretot mai no podies creure que el seu cantant, amb tot l'alcohol i totes les amfetamines que s'havia pres, fos capaç d'articular una cançó, i malgrat tot, miraculosament ho aconseguia. I encara hi va haver casos més extrems. L'escriptor Oriol Llopis va explicar al seu llibre La magnitud del desastre que Johnny Thunders va fer el seu concert al programa anant ben servit d'heroïna, probablement el cas més evident en 60 anys de televisió a Espanya.
2: Guillermo, este cuadro que estamos viendo todavía, este cuadro último de la filmación, es un cuadro que está inspirado en los miembros de Caca Deluxe y de los zombies. ¿Por qué, si tú habías querido siempre hacer un cuadro inspirado en la música moderna, David Bowie, por ejemplo, no te lo había inspirado y si te lo pudieron inspirar ellos?
3: Bueno, yo creo que es por una cuestión del momento, ¿no? Yo estaba tratando de pintar un cuadro histórico de ese momento que yo vivía, ¿no? Y estaba tratando de encontrar qué era ese tema que reflejase ese momento. Yo me acuerdo una vez que fui a ver a los Caca en aquel ateneo que había en Prosperidad, y me acuerdo que a la salida del concierto, allí en las escaleras nos quedamos un grupo de gente, estaba Tessa, estaba Edurne, había un montonazo de gente, y entonces se subían por los muros y por aquellos sitios, y de pronto lo vi claro, que ese era el momento que yo quería, ese momento histórico que yo quería pintar, ¿no? Y Bowie me influyó muchísimo en ambientes, en ideas y cosas, pero no era el momento histórico, ¿no? El momento histórico era ese, era la toma de conciencia de un determinado momento bisagra, ¿no? De final de los 70, ¿no? Por decir de alguna manera.
2: Bueno, le hemos metido música de Bowie a la filmación.
1: Per entendre per què aquell caos funcionava, cal escoltar el periodista Rafa Cervera, que ho va explicar amb una metàfora perfecta. I és que per molta gent el programa era un reality show, com una mena de Gran Hermano, però a lo bèstia, on en lloc de mirar qui estirava la piscina, la gent mirava qui muntava el numeret, traient-se-la, com va fer Steve Bators, o deia bestieses sense parar. La mateixa Paloma Chamorro explicava amb humor les converses que tenia amb els seus superiors després de cada polèmica. Va recordar com el llavors director de l'ENS públic, José María Calviño, la va cridar al seu despatx perquè li expliqués què passava cada setmana al plató. Ella li ho va explicar, ell es va posar a riure i l'única advertència que li va fer va ser que no en muntés massa, com aquelles, perquè ell s'havia d'estar justificant contínuament al Congreso de los Diputados. Però en cap moment la va coartar. I encara hi va haver una anècdota més reveladora sobre la llibertat amb què treballava l'equip, La mateixa Chamorro va reconèixer que havia demanat permís al cap dels estudis de Prado del Rey perquè els convidats i artistes poguessin fumar porros al plató durant els enregistraments. Li van donar permís, però només de paraula. I ella mateixa s'encarregava de vigilar que cap uniforme de la Guàrdia Civil que controlava la zona no aparegués dins de l'enquadrament de la càmera. El programa també va servir de finestra a les arts plàstiques i al cinema. Va ajudar a finançar curtmetratges de cineastes i artistes que avui són referents, com El dia que murió Bombita, de Giuseppe, o el tràiler de Para amantes de lo prohibido, del mateix Pedro Almodóvar. I va portar a totes les cases les exposicions que s'inauguraven cada dia a galeries i cafès a Madrid d'artistes, que alguns d'ells acabarien rebent premis nacionals d'art. Per filmar amb fidelitat el color dels quadres en aquells reportatges d'art, l'equip arribava a fer servir cinema amb cartes de color, un procés de revelat tan laboriós com té poc a veure amb la imatge improvisada que ha quedat del programa.
2: Eres algo así como el máximo cazatalentos musicales de este país. Gracias a ti hemos podido descubrir a grupos como este.
4: Si tú lo dices.
2: Sé que estás convencido de que ellos son el único grupo de fuera de Madrid que está o que puede estar a la altura de los tres o cuatro mejores grupos de Madrid, ¿es así?
4: Bueno, el único no, pero vamos, es difícil realmente igualar a los cinco o seis grupos de cabecera que llevan ya cuatro o cinco años haciendo cosas y trabajando canciones y editando discos. Y en esto generalmente los de provincias, así entre comillas, como solemos decir aquí, pues llevan un retraso bastante considerable. Sin embargo, lo que ha hecho Golpes Bajos ha sido una sorpresa tremenda. Yo cuando recibí la casete que hicieron hace cosa de unos meses, fue ponerla y quedarme deslumbrado, porque generalmente cuando un grupo te manda una casete elaborada con medios primitivos casi siempre, pues te puede gustar una canción, dos, tres canciones, pero lo que es increíble es que absolutamente todas las canciones te gusten y que encima tengan un nivel instrumental, musical, estético y en todos los sentidos tan grande que digas, bueno, aquí hay un verdadero filón. En este sentido, yo creo que Golpes Bajos son pues el exponente máximo de la reserva espiritual del noroeste.
1: Però, sens dubte, l'episodi més polèmic de tota la història de l'Edat d'Oro va arribar el 16 d'octubre del 1984, amb l'actuació del grup britànic Psychic TV. El cineasta Derek Jarman havia preparat un vídeo per acompanyar la cançó, ple d'imatges d'un suposat accident de trànsit, fragments de l'enterrament de Franco, la manifestació per l'autonomia catalana i fotogrames delirants de natzarens. Entre tot aquell material hi havia, durant just un segon de pantalla, la imatge d'un Crist amb cap de porc en un marc satànic. Aquell únic segon, que gairebé ningú no va arribar a veure conscientment en directe, va portar un advocat de Burgos a presentar una querella contra els responsables del programa per ofenses a la religió, una causa que acabaria pesant en la decisió de tancar l'espai pocs mesos després. A més, el líder de la banda, Genesis P.O. Rich, es va dedicar durant l'entrevista a tocar el paquet d'un dels locutors de Ràdio 3 que els acompanyava, només per acabar de rematar la nit més polèmica de tota la trajectòria del programa. Paloma Chamorro va arribar a ser processada per aquell suposat delicte de blasfèmia i l'acusació li va arribar a demanar que es retractés públicament i que pagués 33 pessetes, una per cada any de vida de Crist. La presentadora va quedar en llibertat provisional i la resolució judicial va declarar Televisió Espanyola responsable civil subsidiària. No va ser fins al 1990 que l'Audiència Provincial de Madrid la va absoldre definitivament, 6 anys de procés judicial per un segon de metratge que pràcticament ningú no havia vist.
2: Es el fin, pero solo de este clip. Luego veremos otro más y el reportaje sobre cómo lo hicieron en compañía de Andy Warhol y unos cuantos neoyorquinos más. Buenas noches, Miquel Barceló.
5: Buenas noches.
2: Miquel, tú eres un pintor que citas a Pessoa con la misma naturalidad con la que colaboras con un grupo de pop rock, que tienes fama de gastrónomo y de ligón, y que a pesar de ser un pintor culto, viajero, súper solicitado y muy trabajador, todavía tienes tiempo pues para cuidar tu apariencia, ver a tus amigos y todo lo demás. Me gustaría que nos hablaras en primer lugar de las cosas que te interesan, que más te interesan, que te ocupan y de cómo sacas tiempo para todo ello.
5: Sentirlo todo de todas las maneras, como decía Pessoa, para empezar así con Pessoa. Y entonces, realmente, aunque digas que voy a muchas fiestas y así, no acaba de ser verdad, porque me he pasado la mayor parte del tiempo en mi taller.
1: Al final del programa, l'abril del 1985, no va tenir cap esclat dramàtic comparable. Els dos últims concerts van ser els de Violent Femmes en estudi i els de The Smiths, que es va emetre en un concert gratuït al Paseo de Camoens de Madrid, al qual van assistir més de 300.000 persones, el públic més nombrós de tota la trajectòria de la banda britànica. Paloma Chamorro no va poder evitar mostrar-se nerviosa entrevistant Morrissey i Johnny Marr i ho va reconèixer després amb tota franquesa. No era per la fama del grup, sinó perquè estava enamorada de Marr. Les raons del tancament eren diverses i s'acumulaven des de feia temps. L'esforç econòmic i de personal que suposava fer un directe d'aquell nivell cada setmana, la pressió política constant i, finalment, el cansament reconegut de la mateixa Paloma Chamorro, que havia arribat a dir que creia estar fent història en majúscula. Vista avui en perspectiva, potser tenia raó. Cap programa de televisió espanyola ha tornat a atrevir-se a fer alguna cosa semblant. Estàs escoltant un recull dels millors moments de la setmana de Nits de Ràdio amb David Cervelló. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Doncs una setmana més que intentem no només passar una bona estona, sinó que ens facin propostes de tot tipus, de llibres, de pel·lícules, de sèries, de videojocs i tot el que ens pugui aportar, doncs, unes estones de distracció, perquè ja tenim bastant amb les nostres coses. Encara hem d'acabar de passar una mica de calor, però la calor es pot passar una mica més refrescadament, o de forma més fresqueta, si estem veient una bona sèrie, o dues, que és el que ens porta totes les setmanes l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit.
0: Avui em sembla que la cosa va de coetes i d'una sèrie que ja des del principi ens va impactar i que ha mantingut un nivell altíssim.
1: Altíssim, és potser de les millors sèries que hem tingut en els darrers 5-6 anys, des d'una miqueta abans de la pandèmia. Va ser una de les diguéssim, propostes més arriscades que va tenir Apple TV quan va començar a emetre ficció televisiva, el 2019. Alguns els va costar una mica enganxar-se, a mi, i em sembla que vostè també ens hi vam enganxar des del principi.
0: Des de la primera escena.
1: Pràcticament el primer capítol ja volíem veure els següents.
0: Sí, sí.
1: I com que ha sigut una sèrie que des del principi, les primeres temporades sí que es van emetre, crec recordar que es van emetre la primera potser tota seguida o setmanalment, no recordo, però sí que es vam enganxar. Una sèrie que, a més, on transcorreix, que és a les estrelles, allà sí que passa en fred, no com nosaltres.
0: Sí, sí.
1: Allà passa en fred, però bueno, ja hem parlat d'ella unes quantes vegades, però és que aquest estiu hem tingut doble opció estel·lar. Comencem per la primera, que a més la segona es va estrenar justament quan la primera va acabar, la temporada. Cinquena temporada d'una sèrie, diguéssim, de l'Espolón de Proa d'Apple TV. Una sèrie que, això sempre ho hem parlat moltes vegades, encara li costa arribar al tema dels premis. Premis tècnics ha tingut molts, però diguéssim que els grans premis Globus d'Or, Emmy Prime Time, encara sí, està nominada, però encara no aconsegueix un premi gran. I ja tocaria. Per què la ciència-ficció no pot jugar amb igualtat de condicions que un drama qualsevol? És un dels grans temes que aquí sempre ens plantegem en aquesta secció.
0: Sí, sí.
1: La ciència-ficció o la fantasia, que també és un altre gènere.
0: Sí.
1: Encara que, bueno, la fantasia sí que ha arribat, perquè, clar, en Joc de Trons i tota la pesca, doncs sí que ha arribat. Però per què la ciència-ficció continua tenint aquesta mena de San Benito de... És que és ciència-ficció, és que esto no és un drama de verdad, no és una sèrie de...
0: Bueno, que sembla que si hi ha una nau, no?, un coet, una nau espacial o qualsevol cosa, doncs ja no té profunditat. I mira, si Project Hail Mary no té profunditat sobre mil i un factors psicològics i interpretacions fabuloses, fins i tot de la Roqueta aquella. Per tant,
1: jo no sóc gaire tan optimista com vostè amb aquest Project Hail Mary.
0: No et va agradar

0: Em va semblar infantiloide.
1: Ah, pues mira, a mi
0: Potser
1: em va agradar molt.
0: estic dient alguna cosa impopular, però em va semblar massa infantil. No sé, no vaig acabar de connectar. Sí que vaig gaudir molt amb Martel Marciano, que és el mateix autor de la
1: Sí,
0: novel·la,
1: sí.
0: de l'Andy Muir, Romeil, i esperava molt d'aquesta segona, però no sé, potser la relació que hi ha entre el Ryan Gosling amb la Roqueta em va semblar potser una mica massa infantil. Potser, això és òbviament, és una percepció merament personal, i em va semblar massa llarga, però bueno, no és una mala pel·lícula, però potser les meves expectatives estaven potser una mica altes. Però bueno, tornem-hi. Cinquena temporada d'una sèrie que aquí era aquesta que se'ns fascina molt i és, suposo que els oients ja saben quina és, Para toda la humanidad.
2: Todo lo que ha pasado te ha traído a este momento. Tú vas a hacer cosas que esta gente no alcanza a comprender.
3: La misión es encontrar vida en los confines de nuestro sistema solar.
4: El mayor descubrimiento de la historia.
3: Tenemos que aprovecharlo.
5: La intención es que mi gobierno le devuelva el control a la Tierra. No podemos seguir destinando dinero a Marte.
6: Hay que ser autosuficientes, dejar de depender de los envíos de provisiones desde la Tierra, tener el control de nuestro destino.
1: I és que, clar, la història, que partia d'una ucronia, partia d'un punt en la història en què es bifurqui, no? Una moneda que pot sortir cara o pot sortir creu, sí. A partir d'aquí hi han coses que passarien igual i moltes altres que passarien diferent. I aquest punt d'inici era si haguessin arribat els soviètics abans a la Lluna, i per tant tot el que hagués suposat de que fins i tot doncs, la Unió Soviètica hagués durat més anys, per exemple, no?
0: Bueno, de fet, en la sèrie la Unió Soviètica continua.
1: Per això, per això.
0: És a dir, que ja portem 5 temporades, la primera temporada comença justament això, el 20 de juliol de 1969, tothom espera que Neil Armstrong posi la bandera ja americana, nord-americana, a la superfície lunar, però no, van ser els soviètics. És un cosmonauta real, és a dir, utilitzen el nom d'un cosmonauta real, Alexei Leonov, però a partir d'aquí comença tota, bueno, després ja parlarem d'una altra cosa, però comença tota una línia alternativa en la qual la Unió Soviètica continua en peu i que hi ha una carrera aferrissada no només amb els Estats Units, sinó que altres potències mundials, a mesura que van passant els anys i les dècades, doncs s'hi van afegint, com la Xina, Corea del Nord, la Índia, etcètera, etcètera, o fins i tot una mena de conglomerat europeu, o fins i tot dos coses que també estan succeint, que són iniciatives privades. Perquè ja sabem que el senyor Elon Musk té la seva companyia, Jeff Bezos també vol jugar a la carta espacial, i en aquest sentit, la sèrie s'avança moltes coses, ha avançat moltes coses que s'han produït, i dins de la trama també s'ha avançat molt, perquè, és clar, a la Lluna només vam arribar al 69 fins al 62, no hi hem tornat, tornarem, perquè hem tingut enguany l'assaig de l'Artemis, però veurem si arribarem, però clar, la sèrie continua i en aquesta cinquena temporada ja passava a la quarta temporada la humanitat arribava a Mart. I en aquesta cinquena temporada que comença 2012, és a dir, de 1969 a 2012, han passat 43 anys i quantes coses hem viscut en aquesta sèrie. A més, els que sou fidels a la sèrie ja sabeu que el capítol 2 de cada temporada, a partir de la segona temporada, capítol 1 de cada temporada, perdó, a partir de la segona entrega, doncs hi ha una mena d'això, de repàs de què és el que ha passat a nivell mundial d'una temporada a l'altra. Llavors veiem això que Bill Clinton va tenir un mandat diferent, que va ser una per arribar una primera dona presidenta, que la Unió Soviètica, Gorbachev, va tenir altres successors, que la Unió Soviètica no va caure, i en aquesta cinquena temporada tenim allà a Marte, una primera ja una comunitat, però que ja a la quarta temporada s'havien declarat en vaga contra les iniciatives privades, i en aquesta cinquena temporada, i no entrarem massa en spoiler, perquè suposo que hi ha molta gent l'ha vista, perquè això va ser a la primavera-estiu, doncs tenim això, que de sobte Mart s'independitza, diguéssim, la colònia s'independitza, i des de la Terra, Estats Units diu, pues sabéis qué? Con vuestro pan no es lo comáis. I a partir d'aquí doncs, tenim tota una sèrie de trames aquesta cinquena temporada, que a més continuaran segons quines trames que tenien que veure també amb la Unió Soviètica, interessos polítics. I la veritat és que jo sé que vostè l'ha vista, aquesta cinquena temporada.
1: Bueno, cinquena vaig per la meitat, però sí.
0: S'ha posat una mica el

0: Dia. Ja m'he pogut aconseguir posar el dia perquè tenia la quarta pendent i amb la quarta sí que vaig fer una marató per poder-me posar el dia. La cinquena l'estic administrant una micona més. Però és d'aquelles sèries que al marge de que pues, tant els diàlegs com... com anem a dir, les trames estan molt ben pensades. A mi una de les sensacions que sempre tinc al veure-la és que és una sèrie que val molts diners, però que els diners estan molt ben aprofitats. A mi em sorprèn més quan a vegades diuen, parlen de pressupostos de pel·lícules o de sèries que dic, pues els deuen haver gastat en catering, perquè el que és doncs crear sets o desplaçaments o coses, doncs no els veig. I aquí aquesta sèrie és molt cara.
1: Sí, sí, sí, molt clar, però clar, a diferència de les pel·lícules, pensem que gran part dels diners de pressupost d'una pel·lícula, per posar un exemple, l'Odissea, Spider-Man, que he tingut aquest estiu, se'n va la promoció, que és una partida molt elevada. La partida de promoció que tenen les cadenes de televisió és molt més petita i funciona de l'altra manera, funciona a partir de xarxes socials, no funciona... Clar, no hi ha tràilers a pantalles de televisió, no has de fer distribució a milers de pantalles per tot el món, és diferent. Però sí que és veritat que en aquesta sèrie i altres que hem vist d'Apple TV, el diner, es nota que hi ha diner i el diner a més llueix molt bé aquest diner. O sigui, els efectes especials estan molt ben aconseguits. I és una sèrie que manté molt, molt, molt bon equilibri entre això, molt bons efectes especials i una trama molt ben escrita i actors que a més t'es creus, amb interpretacions que estan molt creïbles. No tapeu de micro en aquesta cinquena temporada, no entrarem en spoiler, però hi ha un personatge que ja feia temps que diem nosaltres està durant massa.
0: Està amortitzat, doncs, final, està amortitzat.
1: Ja està amortitzat i en aquesta cinquena temporada doncs ja desapareix. És a dir, en aquesta cinquena temporada només queden molt pocs personatges, poquíssims, sembla que un parell com a molt dels que sortien a la primera entrega. És que, esclar, han passat 43 anys. I una sèrie que comença 2012 i que ja el darrer capítol ja ens mostra, perquè a més el bo que té aquesta sèrie és que el darrer capítol, la darrera seqüència diu la següent temporada ens anem aquest any. I la darrera seqüència de la cinquena temporada ens porta a la sisena i que serà l'última, ens portarà 2020. I veurem què passarà.
0: És el Cuéntame dels Estats Units, en el sentit de que Cuéntame es va acabar quan just començava, com si diguéssim, el període que volia cobrir, no? O sigui, millor dit, acabava de cobrir quan...
1: Va sobrepassar.
0: Clar, clar.
1: Va sobrepassar, de fet. La sèrie va acabar 2019 i, si no m'equivoco, 2020, no, una miqueta després. I pensem que la sèrie es va estar, diguéssim, el que és l'arc argumental, sembla que ja havia superat el 2002, que és l'inici de la sèrie.
0: Que és l'inici. Vull dir que es podien veure a si mateixos, no? Doncs aquí... En aquesta sèrie és ja el súmum d'aquesta festa, no? Que es veurà sempre el primer capítol, veure quines coses han passat similars i quines havien passat totalment diferent, des de jugadors de bàsquet, d'esport, de política, de cinema, no? De música fins i tot. Doncs clar, arribar a aquest punt en el que dir, mira, si allò hagués anat així, avui podríem estar d'aquesta manera, no? I és fantàstic.
1: Per posar un exemple, no me'n recordo si la tercera temporada John Lennon esquiva la bala, és a dir, que continua viu. I no sé si fa alguna menció a Michael Jackson a la quarta o cinquena temporada, però tres quarts de la mateixa. És una nova línia alternativa, en aquest sentit. La sèrie estava concebuda per 7 temporades. Al final, Apple TV ha fet 6.
0: Ah, això ho desconeixia. Però han hagut d'apressurar la trama o han decidit prescindir del que hagués continuat?
1: Bueno, els creadors havien plantejat 7 temporades. Val. I al final, doncs, mira, l'Apple TV, que pensem-ho, és que costa molts diners fer aquesta
0: molts
1: sèrie.
0: Diners pel escàs, té molts seguidors, però no els que mereixeria tenir, no? Com a mi em recorda molt el que va suposar Fringe en el seu moment, no? Que va començar molt fort i dius, ostres, aquesta sèrie en una altra època. Tu aquesta sèrie, per exemple, Fringe o For All Mankind, evidentment amb les limitacions tècniques de l'època, s'entén, però la mets en els 90.
1: Sí, hi ha una cadena en obert.
0: Hi ha una cadena en obert, un Telecinco, per entendre'ns, igual que va ser Expediente X. I passaria a formar... Vamos, seria... La gent estaria enganxadíssima. però ara hi ha
1: Bueno,
0: tanta
1: és Apple
0: oferta.
1: TV. També és veritat que al principi Apple TV era producte només és
0: Molt
1: nostre, és a dir,
0: exclusiu,
1: això,
0: sí.
1: molt, molt, i a partir d'aquí, a partir de, no sé si una mica després de la pandèmia, van començar a oferir altres plataformes, és a dir, els channels d'Amazon, aquí també a Espanya podeu veure les sèries d'Apple TV, afegint un suplement a Movistar, em sembla, a Orange, em sembla que també, és a dir, que ja no és aquesta exclusivitat, o com Disney, Disney al principi, Disney Plus, també com havia començat això, molt producte nostre, només nostre, i a partir d'aquí s'han obert i tenen altres paquets. És que és lògic, perquè al final necessites diners. Necessites diners per produir sèries o pel·lícules. I en aquest sentit, si només tens la teva plataforma exclusiva, els teus diners, clar, només són teus. I si vols aconseguir inversors externs, has d'omplir el paquet, has d'obrir el teu catàleg a altres plataformes i altres cadenes. Veurem la sisena i darrera temporada que m'apapa on anirà. De moment, podem dir que no hi ha temporada fluixa de For All Mankind, de Per a tota la humanitat. No n'hi ha, no n'hi ha. Podem discutir potser si alguna ha sigut una mica més lentota, si alguna trama, alguna subtrama, doncs es feia una mica massa llarga, però en general jo des de 2019 que vaig començar a veure el primer episodi, jo estic molt satisfet. A mi cada entrega que arriba l'espero en candeletes i 2000, suposo que aquesta sisena temporada doncs l'haurem, no crec que arribi abans de 2028, no ho crec, potser una mica de sort finals de l'any que ve, però veurem. I l'esperem amb moltes ganes, aquesta sisena i darrera temporada de Para toda la humanidad. Però, mientras tanto, el darrer dia, el darrer episodi de la cinquena temporada, també van estrenar a Apple TV el que és el primer episodi de la que era la sèrie spin-off, la derivació. I és a dir, els creadors van dir, home, estem plantejant una línia alternativa que sobretot la focalitzem en Estats Units. Són astronautes estatunidencs. Sí que poden sortir cosmonautes soviètics, d'altres països, però sobretot el focus és protagonistes nord-americans. Doncs per què no fem també la mateixa, sí, la línia alternativa a partir del 69, però des de l'altra cara. I llavors, quina era l'altra cara? Els soviètics. I a partir d'aquí hem tingut aquest estiu, fins fa cosa de 3 setmanes aproximadament, una altra molt bona sèrie, una primera temporada confirmada, una segona, d'una derivació de Para toda la humanidad que es titula Ciudad de las Estrellas.
2: Vístase, acompáñenos.
3: Por favor, no sé qué ha pasado, pero somos buenos trabajadores.
4: Doy este paso por mi país, por mi gente y por el estilo de vida marxista-leninista.
5: Diseñador jefe, nos ha convertido en la envidia del mundo, pero al KGB le preocupa ahora más que nunca lo que haga Occidente.
6: Los estadounidenses se han apoderado de sus planes para la base lunar. Alguien de Ciudad de las Estrellas trabaja para el otro bando.
5: Queremos que adelante el lanzamiento de Svesda.
7: Enviaríamos a esos hombres y mujeres a una muerte segura.
8: Estamos amenazados. El nivel de seguridad se ha elevado hasta el nivel 1. Quiero saber qué está haciendo todo el mundo antes de que lo haga. ¿Qué está diciendo todo el mundo antes de que lo diga? ¿Qué está pensando todo el mundo antes de que lo piense?
9: No permitiré más muertes entre los míos por culpa de tu paranoia.
0: Interessantíssima, no? És a dir, que molt, molt més des d'un punt de vista d'espionatge, més que ciència-ficció, que també, no? Però més, diguem-ne, la trama d'espionatge i fins on arriben els límits, no? Del que és, doncs, el que pot ser una competència posocometa sana, no? Que en aquest cas, doncs, veiem clarament que ho deixava de ser, arriscant la vida dels cosmonautes, en el seu cas, i del que estaven a fer, disposats a fer per espionatge.
1: Sí, en aquest sentit, el to que té Ciudad de las Estrellas és molt diferent de Para toda la humanidad. El to de Para toda la humanidad és èpic, és èpica, és a dir, és l'aventura pura i dura cap a l'espai, primer la Lluna, després Mart i després ja veurem què passarà, però sobretot és un punt de vista, diguéssim, positiu, optimista, la idea de l'aventura, anem a l'aventura, anem cap enllà, després poden passar moltes coses, però la idea de fons és l'aventura i l'èpica. A Ciudad de las Estrellas no hi ha tanta èpica, més aviat diria que no n'hi ha. I el que tenim això, sí, hi ha una competència, perquè els soviètics, que han sigut els primers a arribar a la Lluna, i a partir d'aquí diuen, bueno, ara hem d'anar més enllà, perquè hem sigut els primers, i a partir d'aquí, doncs, enviarem la primera dona cosmonauta a la Lluna, que també això succeïa a la primera temporada de Para toda la humanidad, que també els nord-americans es posen les piles. I anem més enllà, sí. Però la diferència, diguéssim, del que succeeix en Para toda la humanidad, allà, diguéssim els polítics i els científics, i la NASA, diguéssim, sí, NASA i Casa Blanca, més o menys, estan units. Pot haver-hi roces, però més o menys...
0: Vale, límits, és... límits de pressupost... De...
1: Per exemple.
0: Exacte,
1: I segons quins dubtes, és a dir, que si aquí posem com a director de la NASA, pot haver-hi lluites polítiques, però més o menys hi ha una certa idea de que tots junts anirem més enllà. A Ciutat de les Estrelles és molt diferent, és a dir, el règim soviètic és molt opressiu, és a dir, no es fia de ningú, ni tan sols dels seus científics. De fet, els científics, que aquí tenim la figura del dissenyador jefe, que al principi no té nom, diguéssim, és el dissenyador jefe que està inspirat en el que va ser el pare del programa espacial soviètic, que va ser Sergei Korolev, que va morir abans de l'arribada dels nord-americans a la Lluna. Per això és una de les causes que els soviètics es van quedar enrere, perquè va morir la persona que és qui portava tot, i els soviètics es van estancar, i per això els nord-americans van fer el pas endavant. Aquí, en aquesta sèrie, aquest dissenyador jefe, de cara, diguéssim, a la galeria no té nom. O sigui, no té nom perquè diuen, bueno, para que los norteamericanos no lo puedan secuestrar, no lo pillen, no lo encuentren, lo que sea. És el dissenyador jefe, però ningú sap només dins de Ciutat de les Estrelles saben qui és. Però clar, el dissenyador jefe té idees, és a dir, hem arribat a la Lluna, anem més enllà. Llavors, un dels plans que tenen, per exemple, al llarg de la temporada, no és un spoiler, perquè això gairebé des del principi és, bueno, doncs, si hem arribat a la Lluna, per què no anem, per exemple, a Mercuri? Que és el planeta més proper que tenim, a banda de Mart. Anem a Mercuri, a veure què podem fer. Però des del règim soviètic, no és que no vulguin saber, estan interessats, però volen controlar tot, que no hi hagi filtracions, que els cosmonautes que hi vagin siguin això, cosmonautes soviètics plenament lleials al marxisme, leninisme, comunisme, etc. És a dir, aquí tenim que la KGB, i aquí està personalitzada per una coronel, que és molt, molt controladora de tot el que està succeint a Ciutat de les Estrelles. De fet, Ciutat de les Estrelles està inspirada en un centre que existia a la Unió Soviètica, a les afores de Moscou, que és on se centralitzava tot el que... És com una mena de centre espacial Johnson o Cabo Cañaveral. Bueno, Cabo Cañaveral, diguéssim que els soviètics ho tenien a Kazakhstan. Però el que tenien a Houston, per exemple, doncs és Ciutat de les Estrelles en aquesta sèrie, per fer-nos una comparació. El to és molt diferent. Aquí és espionatge, aquí és, a mi, així és escolta sense secret. Estan espiant-se a si mateixos els uns als altres. La KGB espia el dissenyador jefe, els cosmonautes... Llavors, és molt interessant pel to. Sí que és veritat que potser, i això ja passava amb la sèrie mare, doncs clar, una sèrie nord-americana doncs, té una mena d'un viatge doncs, anticomunista, antisoviètic, una mica massa exagerat. Però és lògic, perquè clar, és el punt de vista nord-americà. I a veure, moltes vegades la realitat superava la ficció en el tema de la Unió Soviètica fins gairebé, i fins i tot durant l'època de Gorbachev, totes les escoltes, tota la vigilància extrema, la repressió, qualsevol tipus de dissidència estava a l'ordre del dia. Llavors, aquesta Ciutat de les Estrelles és més curta, 8 episodis, però són tremendament addictius. Si jo me la vaig cruspir, vaig intentar veure només un capítol al dia, no, me la vaig cruspir en 3 dies. És que no podia deixar de veure la sèrie. Està molt ben feta, és un altre to, està molt, molt ben... Aquí també es noten molt bé els diners. I hi ha una peculiaritat. Clar, hem escoltat el tràiler en castellà, doblat. Però la versió original, gairebé tots els actors, gairebé tots, són britànics. I això és una idea que tenien els creadors, perquè deia, clar, volem que els nord-americans parlin amb accent nord-americà, òbviament, a la sèrie, però que els actors, els personatges soviètics, encara que siguin interpretats per actors russos, parlin amb accent anglès.
0: Que bo.
1: Per diferenciar nord-americans i soviètics. Llavors, si tu veus aquesta sèrie, Ciutat de les Estrelles, en versió original, gairebé tots els actors són britànics i parlen amb accent britànic.
0: Que bo.
1: Llavors, una manera, diguéssim, de canviar una miqueta el xip. La sèrie està renovada per una segona. Encara que oficialment no s'ha fet anunci, però diguéssim que segons fonts que he pogut consultar, m'han dit que sí, que està renovada per una segona temporada, que potser arribarà. Trigarà potser una miqueta més que la sisena de For All Mankind, però potser, si la cosa continua, doncs pot ser relleu. Veurem. De moment hem vist aquesta primera temporada.

0: temporada i veurem si la segona mantindrà el to d'aquesta primera i veurem fins a pot arribar i potser encara tindrem més derivacions. Qui sap, mentre hi hagi diners i Apple TV vulgui i el públic estigui content i la crítica, que a més la crítica, crítica i públic en aquest sentit van de la mà, potser tindrem més coses, qui sap.
1: Doncs jo no descarto la, quan acabin les 6 temporades d'aquesta, en què arriben al mateix punt, que llavors comencin a fer la de Corea del Nord, que aquesta no me l'hagués perdut jo, vamos, aquesta la veuria amb els ulls tancats, perquè, mare meva, quina bogeria, i que interessant que és, bueno, hi ha un personatge, que hi ha com un nou gènere que es diu que és tipus robapantalles, no? I que el personatge de l'astronauta coreà, no? Diguem que està a For All Mankind, és un d'aquells protagonistes, el Lee o King Lee, em sembla que es diu.
0: Sí, sí, és com el...
1: Uah, és...
0: I aquest, que sembla que ja estava allà des de la tercera temporada, sembla que poc, i sí. Després hi ha el taverner rus.
1: El taverner rus, efectivament.
0: Que també estava, em sembla que des de, no sé si la segona temporada, és a dir que ja...
1: Són uns robaescenes que a la
0: sí,
1: que...
0: Apareixen amb poc diàleg, amb sí. Apareixen molt al llarg de la sèrie, perquè sí. Òbviament estan allà a Mart, però diguéssim que quan apareixen no són indiferents, no et deixa indiferent.
1: No, et connectes absolutament perquè aporten aquesta visió diferent, no? que és tan interessant. Així que, tant si heu anat al dia d'aquestes sèries com si voleu considerar que és un bon moment ara per reactivar-vos, per això que dèiem, que a vegades també és una bona cosa veure que la sèrie ha arribat a bon port, perquè llavors t'estalvies desil·lusions que ja m'han endut més d'una. Així que per qualsevol cosa, doncs en aquest cas podeu estar tranquils que si l'agafeu ara tindreu un bon desenvolupament de personatges i històries. Òscar, la propera setmana més sèries i t'agraïm com sempre que ens facin aquestes propostes. Una abraçada ben forta.
0: Fins la propera.

Imagineu-vos un matí assolellat a Florida, a Colorado, als Estats Units, l'any 1945. És el 10 de setembre, l'olor de blat de moro i pomes madures omple l'aire d'aquest poblat rural i en Lloyd Olsen, un agricultor amb una destral a la mà, està a punt de preparar el sopar. La seva sogra ve de visita i la Clara, la seva dona, li ha demanat un pollastre tendre per fer un guisat que deixi la sogra ben contenta. En Lloyd agafa un pollastre de 5 mesos anomenat Mike, el col·loca al bloc de tallar i amb un cop sec li talla el cap. Fins aquí una escena típica de granja. Però el que passa després és tan absurd que sembla tret d'una pel·lícula de ciència-ficció barata. En Mike, sense cap, es posa dret, sacseja les plomes i comença a caminar com si no hagués passat res. Aquesta és la història de Mike, el pollastre sense cap. Un animal que va viure 18 mesos decapitat. Es va convertir en una estrella de circ i encara avui té un festival anual en el seu honor a Florida. Preparats per a un viatge al límit de la realitat?

Per entendre aquest disbarat, hem de situar-nos al context de Frura, Colorado, l'any 1945. Els Estats Units tot just sortien de la Segona Guerra Mundial i la vida als pobles rurals com Frura era senzilla. Granges, collites i mercats locals. Tallar el cap a un pollastre era tan habitual com fer-se un cafè. Però aquella tarda, en Lloyd Olsen no estava del tot encertat. La seva sogra, una dona amb una debilitat especial pel coll del pollastre per a la

Europa, li havia demanat que en deixés el màxim possible. Així que en Lloyd va apuntar la destral una mica més amunt del normal, intentant conservar el coll. El cop va ser net. El cap va caure. I en Mike... Bé, en Mike no va caure. Al lloc de

0: mami, una vaca.
1: Y papi orgulloso empezó el toma y daca.
0: ¡Vaca!
1: ¡Pollo! ¡Vaca y pollo!
2: Com pot un pollastre viure sense cap? Aquí entra la ciència amb un toc de surrealisme que faria somriure fins i tot en Salvador Dalí. El tall d'en Lloyd va ser tan precís, o tan maldestre, segons com ho mirem, que va deixar intacte el tronc cerebral del Mike, la part del cervell que controla funcions vitals com respirar, caminar i l'equilibri. També va conservar una orella i part del sistema nerviós. I un coàgul de sang va taponar la ferida, evitant una hemorràgia mortal. En essència, en Mike era un pollastre zombi, però ben viu. Sense ulls, bec ni capacitat per menjar o beure sol, en Lloyd i la Clara van decidir cuidar-lo. Amb una xeringa li donaven aigua i grans de blat de moro triturats directament a l'esòfag, i amb una pipeta netejaven la mucositat per evitar infeccions. Allò era més digne d'un laboratori de Frankenstein que no pas d'una granja de Colorado. La notícia d'un pollastre sense cap que corria i vivia es va escampar com una espurna en un camp sec. Els veïns de Fruita van començar a desfilar per la granja dels Olsen, alguns per curiositat i altres pensant que era una broma de mal gust. El diari local, The Fruita Times, va publicar un article amb una foto borrosa d'en Mike i la història va arribar a ciutats més grans com Denver. Va ser llavors quan un empresari de circs ambulant, en Hope Wade, va flairar una mina d'or allà. Va contactar amb els Olsen i els va proposar portar en Mike de gira pels Estats Units com una atracció de fira. En Lloyd, que no era cap ximple, va veure el potencial. Un pollastre decapitat podia ser més rendible que un camp de pomes. Així, en Mike es va convertir en una estrella amb una gira que el va portar a Denver, Los Angeles, Chicago i fins i tot Nova York.

Imagineu-vos l'escenari d'una fira de l'època. Llums de colors, olor de crispetes i un presentador amb barret de copa cridant: "Senyores i senyors, conegueu en Mike, el miracle sense cap!" Per 25 centaus, el públic podia veure un pollastre decapitat caminar, batre les ales i fer gorgoteigs estranys en lloc de cloquejar. Els espectadors s'amuntegaven, alguns rient, uns altres amb els ulls esbatanats. En Mike generava fins a $4.500 al mes, una fortuna equivalent a uns $50.000 actuals. La revista Life va publicar un reportatge fotogràfic posant en Mike al costat dels vedells de dues cares i altres frics de l'època. Els Olsen viatjaven amb una capsa especial per en Mike, amb palla i aigua, i el cap dissecat del pollastre conservat en un pot com a prova irrefutable per als escèptics. Però ser una estrella no era fàcil, ni tan sols per un pollastre. Els Olsen havien de ser meticulosos. Cada dia alimentaven en Mike amb la xeringa i li netejaven l'esòfag per evitar infeccions. Una vegada a Salt Lake City, un nen curiós va intentar arrencar-li una ploma. I en Lloyd va saltar com un lleó per protegir el seu nen d'or. Els escèptics eren un altre problema. Alguns acusaven els Olsen de frau, dient que en Mike era un pollastre fals o un truc mecànic. En Lloyd, amb un somriure murri, treia el pot amb el cap d'en Mike, deixant que els crítics es quedessin ben muts. En una gira a Denver, un veterinari escèptic va examinar en Mike i va declarar, amb cara de pomes agres: "Aquest pollastre és més sa que molts amb cap." I no era broma. En Mike pesava més que quan tenia cap gràcies a la dieta forçada dels Olsen.

La ciència darrere d'en Mike va intrigar els neuròlegs de l'època. El tronc cerebral que controlava les funcions bàsiques era suficient per mantenir-lo viu, però la seva longevitat era un misteri. Els pollastres sense cap solen morir en minuts, però en Mike va viure 18 mesos, un rècord que va inspirar estudis sobre el sistema nerviós avià. Fins i tot la Universitat de Utah va demanar examinar-lo, però els Olsen, més interessats en els diners de les fires que no pas en la ciència, va declinar l'oferta. La història d'en Mike també reflecteix l'ànima de l'Amèrica de postguerra. Un país cansat de la guerra buscava històries lleugeres i extravagants, i un pollastre sense cap era el somni de qualsevol publicista. Però la vida de rockstar té el seu preu, i en Mike no era immune. El març del 1947, 18 mesos després del tall fatídic, els Olsen eren en un motel de Phoenix, a Arizona, durant una gira. A mitjanit, en Mike va començar a fer sorolls estranys, com si s'ofegués. En Lloyd i la Clara van buscar desesperadament la xeringa per netejar-li l'esòfag, però l'havien deixat a l'última fira. Sense poder fer res, Mike va morir per asfíxia, probablement per un gra enganxat. La Clara va plorar i en Lloyd, que s'havia encarinyat amb el pollastre, va dir que era com perdre un amic. Van enterrar en Mike en una capsa al desert, en una cerimònia improvisada que semblava més un funeral de celebritat que no pas d'un animal de granja. La mort d'en Mike no va apagar la seva fama. Els diaris van publicar obituaris, alguns amb un to burlesc, però d'altres amb admiració genuïna. The Denver Post va titular «Mike, el pollastre immortal, finalment cloqueja l'últim». Fruita, un poblet desconegut, es va convertir en la llar del pollastre sense cap. Els empresaris locals van aprofitar la fama venent samarretes, tasses i joguines de pollastres sense cap. El 1999, Fruita va crear el Mike the Headless Chicken Festival, una festa anual amb curses de pollastres, concursos de menjar i fins i tot un premi al millor imitador d'en Mike, on els participants corren sense mirar endavant. Una estàtua d'en Mike presideix el centre del poble i els turistes encara visiten Fruita per conèixer la seva història.

0: que sí.
1: Per què ens fascina en Mike? És l'absurditat pura, un pollastre que desafia la mort i es converteix en una estrella de circ, sembla un conte de fades modern. També hi ha una lliçó de resiliència, tant de Mike com dels Olsen, que van transformar un accident grotesc en una mina d'or. L'humor negre de l'època hi ajuda. En un món recuperant-se de la guerra, un pollastre decapitat era una distracció benvinguda. A més, en Mike reflecteix l'esperit emprenedor americà, on fins i tot un error de destral pot convertir-se en un negoci. I no oblidem la sogra d'en Lloyd, que segons la llegenda mai no va tastar el guisat promès, però es va convertir en la fan número 1 d'en Mike, insistint a portar-lo a totes les fires locals. Les anècdotes sucoses no falten. Es diu que en una fira a Los Angeles, un espectador borratxo va intentar ressuscitar en Mike tirant-li aigua, pensant que estava adormit. En Lloyd el va enxampar i gairebé acaba en baralla. En Mike, el pollastre sense cap, que ha aparegut en documentals, llibres i fins i tot una cançó country que narra la seva gesta. És un símbol de com la vida pot donar voltes inesperades, fins i tot quan perds el cap, literalment.
2: Some folks call it poltergeist, but it was Mike.

0: Mike, the headless chicken. Mike, the headless chicken.
1: Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar. Directe

0: La Rosa de los
1: Vientos. Onda Cero Catalunya, la radio que t'escolta.
2: Estàs escoltant un recull dels millors moments de la setmana de Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
3: Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

Els caps de setmana recordem els millors moments de Nits de Ràdio amb David Cervelló. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

sonat, sobretot en els 90. Ara encara fan gira, tot i que a l'Axl Rose doncs tindria la veu una mica afectadeta. Hi ha qui diu que té una mica ara la veu de Mickey Mouse. Hola, soy Mickey Mouse i canto en Guns N' Roses. Bueno, seria una mica el que diuen, eh? Clar, és normal que la gent que li ha donat tan fort a la veu, doncs l'acabi tenint molt cascada. I ja m'enteneu, l'Axl Rose, el cantant de Guns N' Roses, doncs la forçava bastant, la veu, però ens va deixar uns temes increïbles com aquest You Could Be Mine, que a aquestes alçades, en una primera setmana de setembre, però de 1991, feu càlculs, que sempre costa entendre quants anys fa de 1991, doncs era el senzill més venut, aquest You Could Be Mine.

0: Doncs com explicàvem fa uns minuts, avui estrenem la secció de l'excursió visitant l'Espai Brossa i ens faltava explicar-vos el motiu. Gerard, a veure, per què visites avui aquest espai?
1: Doncs mira, si et sembla, abans d'explicar-te el per què ens trobem aquí, expliquem una mica com anirà l'excursió d'avui, perquè no serà en format habitual.
0: Vale.
1: I és que la d'avui serà una excursió doble,
0: vale,
1: podríem dir. Cap al final de l'excursió coneixerem més a prop aquest Espai Brossa, Centre de les Arts Lliures i també la Fundació Joan Brossa. Però és que aquest espai ha acollit fa uns minuts la presentació de la 25a edició de la Gala Catalunya Aixeca el Taló, l'esdeveniment que es celebra cada mes de setembre i que serveix per inaugurar una nova temporada teatral a Catalunya, tot plegat organitzat per ADETCA, l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya. La presentació s'ha fet a l'Espai Brossa, però hem de dir que l'esdeveniment, la gran gala, podríem dir, es celebrarà aquesta nit a partir de les 9 de la nit, ben a prop de la ràdio, el Gran Teatre del Liceu. I com que tot el que estem parlant organitza ADETCA, doncs l'encarregada de fer aquesta presentació ha estat la seva presidenta, Isabel Vidal, que ha fet balanç del que ha estat la temporada que hem deixat enrere, confirmant que s'ha batut el rècord d'assistència a Barcelona per tercera vegada consecutiva.
0: Bona notícia,
1: amb,
0: tu.
1: Sí, i tant, amb atenció, 3.176.328 espectadors i 103 milions d'euros de recaptació. Això suposa un 9,5% més que la temporada passada. L'ocupació mitjana ha crescut més de 3 punts, fins a un 67%, i atenció a la xifra, 1.289 espectacles i 13.196 funcions només a Barcelona. També atreveixen un gran moment de salut les sales, de fins a 200 localitats, amb 421.865 espectadors, un creixement, en aquest cas, del 13%. Pel que fa a la qüestió de la llengua o l'origen, el 58% de les produccions han estat de producció catalana i el 41% han estat en llengua catalana, el 32% en castellà i, atenció, el 27% en altres llengües. Una altra gran novetat ha estat que per primera vegada disposem d'una radiografia global d'arreu de Catalunya, no només de Barcelona. Aquí hem tancat temporada amb 4.081.780 espectadors, amb una recaptació de més de 115 milions d'euros i una ocupació del 67%. Amb aquestes dades, doncs, tot això ens deixa la imatge de que Barcelona, evidentment, concentra la majoria de representacions teatrals. Vidal explicava que els millors mesos a les sales han sigut el gener i el març, aquest darrer afavorit per la campanya Cap Butaca Buida, que cada any és un gran èxit. Aquest acte de presentació l'ha tancat el vicepresident de ADETCA, Toni Albà d'Alejo, que és l'encarregat d'organitzar l'acte Catalunya Obra del Taló en cadascuna de les seves 25 edicions. Albà d'Alejo ha explicat que enguany el que tenen preparada és una mena d'obra de teatre musical que repassarà la història més recent de Barcelona i de Catalunya en aquests darrers 25 anys. Per tant, pinta molt bé l'acte d'aquesta nit. El Teatre de Catalunya, doncs, que ha donat el tret de sortida a una nova temporada, un tret de sortida que, recordem, s'escenificarà, mai millor dit, aquesta nit a partir de les 9 al Gran Teatre del Liceu.
0: Doncs un cop que ja sabem què ens espera aquesta temporada als teatres catalans, coneixem, si et sembla, l'escenari que ha acollit aquest primer acte de presentació, com dius, el gran acte es farà aquesta nit al Gran Teatre del Liceu, però fa una estoneta que s'ha presentat aquesta nova temporada a l'Espai Brossa.
1: Sí, on es respira molta cultura, molt teatre i molta creativitat. Un Espai Brossa que és un espai cultural i multidisciplinari de Barcelona dedicat a la creació contemporània i l'experimentació que, a més, pretén conservar i reivindicar el llegat del poeta i artista Joan Brossa. I qui millor ens pot parlar d'aquest espai i de la Fundació Joan Brossa és la seva directora d'Arts Escèniques, Georgina Oliva. Aquí tinc aquí al meu costat. Bon dia, Georgina.
2: Bon dia.
1: Bé, acabem de viure aquesta presentació de la temporada teatral a Catalunya. Una mostra més de la força i de la vitalitat que té la cultura catalana, no?
2: Sens dubte, i a més, és veritat que ho han dit, crec que es mou tant en tots aquells àmbits on podem parlar de musicals que convoquen a molt públic, però també en espais més alternatius, com el cas ens trobem, que, tot i que a vegades costa més convocar la gent perquè no saben on som, sí que és veritat que creem en la nostra pròpia comunitat.
1: Gran dada la de les sales de fins a 200 butaques, El mal anomenat petit teatre és més gran que mai,
2: Sí, correcte, exacte. Estem redimensionats, però no deixem de tenir com una dimensió important.
1: És tant. Sí. L'Espai Brossa, la casa de la Fundació Joan Brossa, ha estat l'escenari d'aquesta presentació i per això volem conèixer un equipament i una entitat que, tot i ser un gran actiu per la cultura catalana, potser no són tan coneguts pel gran públic, no? Explica'ns una mica com i quan neix la Fundació Joan Brossa i per què Brossa és qui posa el nom a aquest espai, o a la Fundació, millor dit.
2: La Fundació neix amb la mort del poeta, que va deixar un gran llegat, material i immaterial, sempre ho diem, i Pepa Llopis va fundar aquesta fundació. Ella és una activista, era activista cultural i també la parella i la que va acompanyar a que Brossa pogués posar la seva obra a les galeries i després als museus. Amb la qual cosa estem parlant d'un tàndem molt important, que és, sí, és el poeta amb la seva obra, però també és la persona, Pepa Llopis, que es dedica a posar una mica d'ordre i a intentar que algú posi diners per poder mantenir aquesta obra viva i en conservació. Clar, aquí hi ha una llarga història. Després el MACBA pren aquesta obra, que no deixa de ser de la Fundació Joan Brossa, però per tenir-la amb cura, per tant, l'obra de Joan Brossa està al MACBA conservada, catalogada i tot plegat. I després, anys més tard, no és fins al 2021, de fet,
1: Déu-n'hi-do,
2: que comença a néixer el que en diem el Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa, dins el qual hi ha dues herències. L'arts visuals, que és tot allò que podríem dir que aprenem més de Pepa Llopis, de tot el que ella es va assegurar que quedés per la posteritat, que ho dirigeix la Maria Canelles, tota l'activitat en relació, i després arts escèniques, que és d'on ve l'Espai Brossa, com dieu, que és allò que va encetar Bonin i Julve, el que era la Brossa, la Seca, i és una herència que aprenc més jo. Amb tot plegat, per tant, jo tinc doble herència, sempre dic, soc la part de Brossa i la part de Bonin, que per mi també va ser com una influència dins el món de les sales alternatives i d'una altra manera d'entendre el teatre.
1: Estem parlant de grans artistes, estem parlant també d'una gran entitat i tot això necessita un gran edifici que a més té un gran valor històric, no? Explica'ns una mica d'aquest edifici.
2: Correcte, hi ha un moment que a la Seca, l'Ajuntament de Barcelona, en el Bonin i el Hausson, els diuen, teniu aquest espai, podeu sortir de la sala de 60 localitats que ja teníeu abans a la Llada Vermella, i els passa aquí, a l'edifici de la Seca, que és una antiga fàbrica de monedes. I per tant sempre diem que ens fa molta gràcia perquè gestionem una herència, un patrimoni de Joan Brossa dins un espai que també és patrimonial i es crea com una matriusca sobre aquest patrimoni, què vol dir, què fem amb ell i quina vida li donem.
1: Estem parlant d'un centre en el que, com bé expliqueu vosaltres mateixos des de la Fundació, es transgredeixen les arts, una expressió que a mi m'encanta. És un centre d'experimentació cultural i creació contemporània. És d'alguna manera la incubadora del que és tota la cultura, no?
2: Correcte, sobretot perquè també agafem el mandat de l'Ajuntament, que és quan ens posa com a fàbrica de creació aquest conjunt d'espais, com ja sabeu, de diverses arts, en les quals hi ha una línia d'experimentació que és fonamental per tal de, com nosaltres diem, redefinir constantment què entenem per art i més específicament teatre, música, el que vulguem.
1: Míriam, t'escolta la Georgina.
0: Hola Georgina, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Acabem de conèixer a grans trets quina serà la programació teatral a Catalunya i per tenir una mostra del que es fa a la Fundació Joan Brossa, què hi podem trobar? Quina és la vostra programació?
2: La programació, mira, nosaltres tenim tant un teatre de text més com experimental, que diguem, que és poc convencional en el sentit que no hi ha línies dramàtiques òbvies. Torna l'Eixi, que és un espectacle que vam tenir l'any passat, dirigit per a tres bandes i al qual retrobem l'esperit de Chekhov en versió de teatre de titelles, conferència performativa i dansa clàssica. És una bogeria en la qual ens, a tres bandes i Albert Pérez Hidalgo, el seu intèrpret principal, posen en joc què heretem de Chekhov i per què sempre l'hem de dirigir d'una manera tan convencional o potser inclús burgesa. També tenim un tipus de teatre, trobarem a Ivan Morales, per exemple, que després de molts anys no venia a la Brossa, va fer ser d'un lugar en època Bonin, i el tornarem a tenir aquí, aquesta vegada ell estarà en escena, i tindrem també coses tan... Montse Triola, que la coneixerem molts com productora d'Underground, però també una cosa que nosaltres reivindiquem és trobar grans trajectòries que estan en contacte amb el teatre però no sempre les veiem tan visiblement i per tant la Brossa també vol rescatar aquestes figures perquè facin les seves pròpies peces. En aquest cas Montse Triola parlarà al voltant de l'univers de La Factory. d'Andy Warhol, i moltes altres coses. També estem en col·laboració sempre estreta amb el Festival Grec i el Festival IF Barcelona, que és el festival de teatre, objectes i titelles, teatre visual, sempre per adults, el qual també ens sentim que

0: CFM.
1: Jo no sé qui ha tingut la meravellosa idea de fer aquesta careta, que és meravella,
2: a cada qual millor,
1: el meu toc està ja amb flames. Intentes continuar la cançó i ens les tallen. Així que haurem d'esperar a final de temporada. Sí. De moment, seguim amb la nostra secció, Montse Valls, paraula de cançó.
3: Hola de nou.
1: Amb moltes ganes d'escoltar la teva versió actual,
3: actual
1: de les paraules que ens ha portat la setmana passada.
4: Anem molt darrere,
1: Robert. Sí, home, ja t'ha posat les piles. Ja t'ha
3: vinc darrere fins i tot. Hi ha una primera cançó, ja veureu que vinc darrere.
1: Sí? Home, no, moltes broma, ganes. És a veure si coneixem alguna.
3: No, totes, sí? Jo crec. Sí, ah, vale. Espero, almenys, no sé. Bueno, però volia comentar també de la careta.
1: Que és meravellosa.
3: És increïble, és veritat, em fa molta il·lusió, perquè tinc moltes ganes de que arribi l'última secció de la temporada per portar-les totes i poder-vos portar les que, la que hi ha de la meva estimada, perquè la meva estimada està per allà al mig.
1: T'ha fet una picadeta d'ulleta tu, sí, a mi, a més topa,
3: sí,
1: el Robert amb totes les cançons. I el Gerard, no sé si...
2: A mi, algun... no, no, crec que no, no hi ha massa. Cap...
1: Li hem de dir.
2: A mi m'agrada tot.
1: Sí, tu et conformes amb tot.
2: Sí, jo m'ho escolto tot. Sí.
3: Doncs això, el Robert va començar la setmana passada amb la secció, jo segueixo l'estela de les paraules que va portar ell, així que seguint l'ordre de la setmana passada, avui la primera paraula és torre. Mm-hmm. Si us sembla, comencem. Sí.

0: està loca.
1: Això
2: estàvem és... tots esperant, eh?
1: Això és rec, tu, en versió...
3: 100% us anava a dir, a mi em recorda és rec 2, Asno, increïble amb aquesta cançó. I us deia que venia guerrera perquè jo escolto aquest programa, òbviament.
1: Ho sabem, que hem dit alguna cosa.
3: I la setmana passada Robert Calvo va fer trampes, però
1: descaradament. Va, bueno, ja, va.

0: descaradament.
1: T'ha robat unes quantes, eh?
0: Denúncia, mira, vull posar aquí. Una denúncia pública. Perquè va no portar Bisbal del 2006. Sí, sí, sí, és que és la passada frenada.
1: Totalment, totalment.
2: La cançó del Bisbal de què parla?
0: No em va servir gens
1: l'explicació.
2: Parla d'un fet bíblic.
0: No, però perquè d'aquesta regla de 3, una cançó que et parli del cotxe futuro, pues no la podràs portar perquè el futuro soy yo.
1: I punto.
2: Jo com que no menteixo ningú, i soc honest, crec que soc honest, em vaig colar jo mateix la setmana passada pensant que David Bisbal era previ l'any 2000, no sé per què vaig pensar-ho.
1: Ell va pensar que podia portar qualsevol cançó.
0: Sí, sí, sí. Des de 1950 es passava, que Operación Triunfo...
2: Ho vaig portar...
1: En blanc i negre.
2: Dic la veritat, ho vaig portar per tocar-li a la Míriam, que no li agrada gens la David Bisbal. Ja està.
0: Ho ha confessat.
1: L'objectiu és tocar-me amb els nassos, com sempre.
0: Doncs he de dir, jo ara aquí m'he pres la meva pròpia llicència, però tampoc per tant, no us penseu, perquè aquesta cançó és del 1999.
3: Ah, mira!
1: Molt bé, molt bé.
2: Doncs, Fons de Larguero.
3: Llançant l'estómac, no?
0: Doncs és Living la vida loca, Ricky Martin, ja la coneixíem tots, a sobre amb aquesta referència que hem fet a Shrek 2. És una cançó que va canviar la història del pop llatí, i és que després del fenomen mundial que va suposar la seva actuació als Grammys llatins del 1999, Ricky Martin es va convertir en una estrella internacional, i Living la vida loca, sobretot, jo us he portat la versió en castellà perquè m'anava molt bé, que deia la paraula torre, però sobretot la seva versió més Spanglish va acabar de disparar el fenomen conegut com a Latin Explosion.
2: Saps que vaig descobrir una cosa aquest estiu amb la secció de l'Alicia Escriba, on em va explicar que de Devoren otra vez, és a dir, quan Lalo Rivera... Lalo Rivera?
1: Però de què estem parlant ara?
2: Escolta'm una cosa. Quan el cantant de Devoren otra vez grava aquella cançó i és un pelotazo, és quan, donant-se els Grammys cada any, van dir, home, hem de fer un Grammy latino, perquè aquesta cançó mereix una categoria a part. I des de llavors ja els Grammy Latino.
1: Molt bé, doncs aprenem més coses amb tu.
0: Doncs aquest tema, Living la vida loca, va ser número 1 als Estats Units durant 5 setmanes consecutives i va vendre milions de còpies arreu del món, un fet històric, que una cançó per un artista llatí fos número 1 durant setmanes seguides als Estats Units.
1: Doncs has començat amb força.
0: No he començat amb força, ara baixem això, una miqueta el ritme, vale. Però amb un temón igualment d'una pel·lícula que
1: vinga,
0: és una de les meves pel·lícules preferides, així que bones cares heu de posar, sisplau.

0: dit, Towers
1: sí,
0: of Gold. Tower.
2: Quina peli, no sé,
1: quina peli és?
2: Sí, jo estava pensant, dic, sí. No em ve la peli.
1: Segur que és meravellosa.
0: És que ara no em surt ni el nom de l'actor. Un moment. El Lobet no, com es diu el Lobet? No?
2: Ah, Hugh Jackman.
0: El Hugh Jackman. És el protagonista.
1: D'aquesta del circ, no?
0: Sí, The Greatest Showman. The Greatest Showman, aquesta és Never Enough, interpretada per Lauren Allred, publicada el 2017, això, dins de la banda sonora d'aquesta magnífica pel·lícula, que si no l'heu vist, si us plau...
2: Jo no l'he vist.
1: Gerard, hem de fer una quedada per veure...
2: Sí.
0: Perquè fins i tot, jo entenc que a vegades pot fer mandra perquè és un musical i entenc que a molta gent no li agraden els musicals, però de veritat, els meus amics i els meus familiars que no els agraden els musicals han vist aquesta pel·lícula i han dit, no, és molt bona. És com Moulin Rouge, que és una excepció de musicals de bons. Doncs, The Greatest Showman també.
3: Jo aquesta gent que diu...
2: Moulin Rouge no l'has vist?
3: Tampoc.
1: Mira, a mi els musicals m'agraden, però em fan molta mandra i trigo molt de temps a veure un musical i després m'encanta. Em va passar amb Mamma Mia.
0: Ja.
1: Oh, quina mandra veure això i m'encanta.
2: A mi també em fan mandrota.
3: Torna d'aquí a dues setmanes a Barcelona,
1: sí,
3: amb una amiga de la Montse.
0: Una amiga meva, sí, ja ho parlarem, ja ho parlarem.
1: Sí, sí.
0: Doncs d'aquesta cançó la curiositat és que a la pel·lícula veiem l'actriu, la Rebecca Ferguson, interpretant la cançó, però la veu que sentim no és la d'ella, sinó que és la de Lauren Allred, que us he comentat abans. I és que durant anys molta gent no sabia qui hi havia darrere aquesta interpretació espectacular i va ser tan impactant que es va acabar convertint en una estrella de dret propi sense haver ensenyat la seva cara, per dir manera, a la pel·lícula. I anys més tard el que va fer ella va ser presentar-se al Britain's Got Talent, que és el Tu sí que tienes...
3: Tu sí que vales, això. Però ja es diu Got Talent a tot el món, ara.
0: I revelant que ella era la veu original d'aquest tema.
3: Fort.
0: Llavors, clar, va sorprendre molt al públic
1: i
0: al jurat. Crec que no.
1: Ni passe d'oro ni aquestes coses, no?
0: No.
1: Molt
0: al final
1: bé,
0: també,
1: bé.
0: Com és un concurs de talents, potser guanya un que fa circ,
1: clar, coses així,
0: o fa màgia, o el que sigui.
1: Molt bé.
0: Vinga, va, doncs, si us sembla...
3: Tu que fas màgia.
1: Cada

0: potser és la que més conec de la teva amiga.
1: És que ha sonat a la ràdio últimament.
2: És tan productiva aquesta persona, té tantes cançons, que en té una perquè la Montse posi a cada setmana de que li toca.
3: Que no has esperat ni una secció, ja primera, pam!
1: No, clar, perquè
0: ha trigat molt a sortir.
1: He d'estrenar-me amb Taylor, ara donarem unes setmanes de marge.
0: Fins
2: a gràcies a l'oient que va dir Torre, que era de Torredembarra.
0: Sí, ja sabeu que si voleu proposar-nos paraules, 676-760908, i ens poseu la paraula, això és per paraula de cançó de la Montse i el Robert, i ja està, i ells s'ho curren.
1: Busquin paraules.
0: Sí, que ens han proposat una per la propera secció.
1: Sí, bueno, jo anava a dir busquin paraules.
3: Que complicadeta, sí.
1: Que continguin, que estiguin dins de les lletres i de les cançons de la Taylor Swift, així jo puc portar sempre que vulgui a la Taylor. Moltes gràcies des d'aquí. Doncs això, aquesta és The Fate of Ophelia, la Taylor Swift, publicada el 2025. És una cançó que està inspirada en el personatge de l'Ophelia, de Hamlet, de William Shakespeare. I segons la informació que es va publicar amb el llançament del tema, Swift va voler com reinterpretar aquest destí tràgic del personatge de l'Ophelia des d'una perspectiva com molt més optimista, perquè la cançó el que diu és "Tu m'has salvat del destí de l'Ophelia". Mm-hmm. Recordem que l'Ophelia mor ofegada.
0: Sí.
1: Bueno, suïcidat. Heu tingut molts segles per llegir Hamlet. Crec que això, que mor ofegada, sí, perquè estira ella al riu, sí, i és por mal de amores, de traïció,
0: la típica imatge, ella envoltada, sí, de flors. I
1: exacte. Doncs el senzill es va convertir en un dels grans fenòmens del 2025, arribant al número 1 en diversos països i acumulant rècords de reproduccions a plataformes durant la seva primera setmana. Ha sigut, jo crec, que dels èxits més heavies de la Taylor Swift, amb un primer single, perquè aquesta cançó la va treure... us anava a dir abans, o jo crec que justament quan va llançar el disc va sortir. No estic convençuda
0: no
1: encara.
0: Jo
1: tampoc, i mira que soc fan, eh? Però va ser d'aquests temes que ho va explotar de seguida i jo contenta, la veritat.
0: Doncs molt bé. Si tu estàs contenta, nosaltres estem contents. Montse Valls, vinga, següent paraula.
1: Vinga, va, canviem de paraula, ara ens toca estiu.
0: Mama,
1: estem a punt de sortir de l'estiu.
0: Ja no ens en recordem però, de les vacances d'estiu.
1: Però amb aquesta calor ens en recordem bé.
0: Sí, encara fins estem, al novembre no sortirem.
1: Estem a l'estiu, exacte. Doncs si pensem així, en català, en l'estiu, a mi la primera cançó que em ve al cap és aquesta. No em diguis.

0: Això és el que pensava jo dilluns passat, abans de tornar-me a reincorporar aquí a la feina, que no s'acabi l'estiu, si us plau. Doncs és que no s'acabi de Figa Flowers. Si hi ha una cançó que ha acompanyat a milers de catalans durant els últims estius, és aquesta, amb un videoclip a sobre que acumula milions de visualitzacions i va ajudar també a donar a conèixer encara més el duet abans de l'explosió definitiva que van viure amb els seus treballs posteriors i amb la publicació del disc de La Calçotada.
1: Volia dir que l'estiu és una manera de viure, una manera de ser, vull dir, pot ser estiu tot l'any per una persona, no?
0: Sí, però no és el mateix estan treballant que no estan fent el que t'ha de
2: gana. Si treballa, si no tens molta pasta i has de treballar i has d'anar amb bufanda i tal, ja costa més imaginar-se que és estiu.
1: L'estiu
2: no?
1: està dins de les persones.
2: Hi ha gent... És com l'edat, no?
1: Sí, hi ha gent que és hivern tota l'estona.
3: Home, i quan arriba el Nadal...
2: Jo per mi...
1: Tu ets primavera.
2: No, jo sóc hivern. Tinc unes ganes d'hivern.
3: I quan arriba el Nadal no... pensant l'estiu és una mica complicat.
2: Clar. No? Home, per tu a l'estiu... No la posis, que Ivan no la posis.
1: Ahir ja la Olga ja va pronunciar la paraula sense que jo digui
2: res. Ja parlaré jo amb la Olga.
1: I ara el Gerard. Bueno.
0: Jo, si us sembla, passem a la segona cançó, que a mi m'agrada molt.
2: Vinga, va.

0: No entres res de moment.
1: Ara dice que este verano se queda solita.
0: Mira, estàvem tenint tan poc que pensava que estaven cantant en català.
2: T'ho juro. Jo no,
0: què he pensat? Quina cançó és aquesta? De Tallets o què és això? Filaflowers una altra vegada?
1: La interpretació. Yo estoy puesto pa ti y tú te me quitas. Diablo que piquete la chamaquita. El corazón lo puso en la neverita. Dice que este verano
0: no te pongas rebequita.
1: Se queda solita.

0: L'has d'escoltar 20 vegades per entendre això, Montse. No em digueu que el jovent... És els joves ho enteneu a la primera, això.
1: És un temón que et fa ballar, és increïble. És sí, Bad Bunny, no... ah, amb clar, Neverita.
0: Per això no entenia res.
2: Neverita, jo em cantant que és una Neverita.
1: No, és que ara tots diuen Neverita.
3: Amb Neverita.
2: I el Parrita, no? Parrita, Manzanita i ara la Neverita.
3: Sí. Tócate algo no, Neverita, no. Estaria...
1: Bad Bunny sol... amb aquest tema que es diu Neverita.
2: Ah, val, val.
1: Una cançó publicada l'any 2022 dins l'àlbum Un verano sin ti.
0: En Nova York.
1: I el que fa molta gràcia és que el videoclip és un homenatge a Suavemente, una de les cançons més conegudes.
0: Un verano en Nova York, no?
1: Ah, pues no.
3: Oh. Ostres.
0: Madre mía. Aquesta que la començo a entendre ara.
1: Em va venir aquesta. És que a mi Neverita us diria que és el meu top 1 o top 2 de Bad Bunny, eh? Sí. És de les meves prefes de Bad Bunny. Sí, sí, m'encanta. Bueno, és que el disc d'Un verano sin ti m'encanta.
0: És fantàstic. En bucle.
1: Doncs aquest disc va ser un fenomen global i va convertir Bad Bunny en l'artista més escoltat del món a Spotify per tercer any consecutiu. Així que...
0: No, no, Déu-n'hi-do, fenomen.
1: Va ser important. Eh? Bueno, és que també és el disc on hi ha Ojitos Lindos...
0: M'encanta aquesta.
1: Me fui de vacaciones.
0: Ah, també. Mira, també la podies haver posat.
3: És que totes, totes
0: són... Esos ojitos lindos, és algo així. Sí.
1: Y solo mírame... És que us la sabeu segur.
2: Que al mirar-me diràs, mírame...
1: No, vinga, anem amb l'última d'estiu. Míriam, aquesta sí me la cantes.
0: Vinga, va.

0: no, ja, ja no queden. Ja està.
1: Bueno, sí que en queden. Estem a... Que
2: no
1: falta...
2: No, que l'estiu climàtic ja ha acabat.
1: Però l'astronòmic és el dia 23 que se'n va.
2: Quan li convé, diu una cosa,
1: Jo dic la realitat.
2: Sí, sí.
3: Doncs aquesta és Dies de Verano, Amaral, any 2005, un clàssic absolut del pop espanyol del segle XXI. Eva Amaral ha explicat que la lletra va néixer a partir de records personals i de la idea de conservar moments feliços que ja han passat, com ens passa moltes vegades a l'estiu.
2: Sort tenim d'aquests records, per superar l'hivern, perquè si no... Ui, el Robert ja està plorant. Què li passa al Robert?
1: Em recorda el Viti Lado.
2: Mare de Déu. A veure, Robert Calvo, hem d'anar superant ja l'època de Viti Lado. David no tornarà.
1: Bueno, jo sé que no tornarà, però el tinc al meu cor i al meu record.
2: Bueno, doncs el truques ara i...
3: Em va molt bé amb la paraula que ve ara, perquè és final.
2: Hombre,
3: marcar final d'etapes,
2: final.
3: Que són importants marcar finals també, i nous principis. Sempre és important. I la primera cançó que porto, Gerard,
4: aviam,
3: aquesta va per tu.
5: Para empezar, diré que es el final.
2: M'encanta la cara del Gerard.
3: No
5: és un final, sol és un final.
3: Tu sempre has reconegut aquest grup quan l'he portat.
5: Que ja no hi vuelta atrás.
4: Ai, ai, ai, doncs ara estic quedant fatal.
2: Solo ara no.
1: Després.
3: Ara no.
1: Escolta bé.
3: No saps sonar la veu?
4: Sí, em vol sonar, però... Ostres, ara estic
2: totalment perduda, aquesta, fins i tot el Robert i jo la coneixem.
4: Sí, sí, he vist que us heu arrencat a cantar i dic, però on...
3: Bur.

0: havia escoltat mai, t'ho dic en sèrio. No. I a mi per què? Si no el...
1: Perquè és M-Clan.
0: M-Clan. T'ho anava a dir ara M-Clan,
1: M-Clan però... perquè sempre m'has reconegut M-Clan a totes les seccions.
0: Sí, però ara
2: pensava
0: no...
2: que era una de les més conegudes. De...
0: Carlos Tarque, doncs sí, sí. I és que després de Carolina...
3: Ai, Carlos Tarque, Carlos Tarque.
0: El teu amic, Robert.
4: Un amic de tota la vida meu.
1: Doncs aquesta és Miedo, és de l'any 2004, és una de les balades més estimades del grup murcià i la seva popularitat va anar creixent amb els anys fins a convertir-la en una de les cançons imprescindibles del repertori de Carlos Tarque. També es va fer molt coneguda entre el jovent d'ara per la final d'Operación Triunfo 2017 amb la Amaya Romero, Amaya d'Espanya, que va cantar aquesta
4: Amaya
1: cançó.
4: Espanya.
1: Va cantar aquesta cançó per la seva final.
2: Doncs vinga, ja tenim la primera...
1: Ara m'encanta la que us porto. Vinga,
2: sí?
1: Va,
2: si t'agraden sí. Totes.
1: Bueno, sí, però és que és molt jo, vull dir. No crec que a vosaltres Taylor, us agradi. No, és l'altra noia que també m'agrada molt. No lo pienses
4: más, no mientas que... Aitana.
2: Aitanita.
0: La Taylor espanyola, no?
1: Sí.
2: Vas anar al concert?
1: Ahir. Sí. Ara diu, final. Mi
2: madre dice que al final... L'ha agafat amb pinces, Montse Valls. No sabia la paraula estrella,
0: La volia posar,
2: .
0: Sigui com sigui. Sí,
1: és que a sobre, clar, vinc de ressaca emocional pel concert d'ahir de l'Aitana, llavors la volia portar sí o sí. Concerts molt bonics i molt guais que està fent a Barcelona. S'està convertint en una diva total, O sigui...
4: Quants dies ha fet? Quatre
1: seguits? Ha fet quatre. Bueno, va fer divendres, dissabte,

0: que la gent al principi no els ajuntava, però després de fer aquest tema, jo he de dir, és dels meus preferits d'aquest disc de l'Aitana. Així que res, amb l'Aitana arribem a l'última cançó.
1: Vinga, que
0: teniu ganes?
1: Arribem al final del programa ja. Vinga.

0: Nada valgo sin tu amor, Juan, és sí, una cançó de l'any 2004 que també m'anava com anillo al dedo per portar-ho aquí amb final.
1: No?
0: Sí. Jo el porto bastant, eh?
2: Sí. Vull dir, que sí, cançons sí, noves.
0: Ah, noves. Jo, no, tranquils, jo us porto de les antigues.
3: Camisa negra.
0: Doncs és una cançó que va arribar al número 1 en diversos països, va guanyar un Grammy Llatí a la millor cançó rock i Juan ha explicat que no és una cançó que parla només d'amor romàntic, sinó que de l'amor en tots els seus aspectes.
3: Que maco que és l'amor i que maca és aquesta secció que ens encanta, però la cançó. Montse Valls, moltíssimes gràcies com sempre i gràcies per aguantar-nos una temporada més amb aquesta secció.
0: Gràcies a vosaltres per aguantar-me
3: no,
0: a mi.
3: No, que vinguis. Fins demà, Montse.
0: Fins demà.
4: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc. Recorda els millors convidats que han passat per La Ciutat.
3: Estic convençuda que la setmana passada vau trobar a faltar una de les seccions més estimades d'aquest programa, que és Secrets de Barcelona. No patiu, perquè seguirem descobrint una temporada més tot el que amaga la nostra ciutat amb aquesta petita diferència, que no ho farem els divendres, sinó que ho farem els dilluns per començar la setmana. I, com sempre, doncs ho farem de la mà del Xavi Casino. Xavi, què tal? Molt bon dia.
5: Molt bon dia.
3: Com ha provat l'estiu?
5: Bé,
3: Sí? Va, amb què comences la temporada? No em portes per començar.
5: Doncs mira, anirem al parc de la Creueta del Coll.
3: Molt maco, molt bé.
5: I et posaré un nom sobre la taula que, sens dubte, em podràs dir moltes coses. Pepita Pardell.
3: Et podria dir moltes coses perquè ho he llegit, però jo no sabia qui era Pepita Pardell, amb la qual cosa, il·lumina'ns.
5: Val, doncs donaré una pista als oients, perquè Walt Disney.
3: Ostres, què té a veure Walt Disney amb
5: Pepita Pardell? Perquè, mira, Pepita Pardell va ser una dona que, des dels anys 40 fins als anys 90, va dedicar la seva vida a l'animació, als dibuixos animats. I podem dir que era la Walt Disney de Barcelona.
3: Anys 40, una dona.
5: Anys 40, una adolescent.
3: Ah, doncs mira, pitjor m'ho poses. Em sembla meravellosa la història de la Pepita.
5: Sí, la història... I anem al parc de la Creueta del Coll, perquè allà, a una de les entrades, a la part baixa, hi ha un espai que fa com una plaça, i allà, a una paret, hi ha un mural amb un retrat seu, i diu Pepita Pardell. Aleshores, en el barri, home, és més o menys coneguda perquè tota la vida va viure en allà i la gent que s'ha dedicat al cinema d'animació, sobretot, la coneix perquè és una de les grans pioneres, però el gran públic no ho coneix, no la coneix. I, per tant, val la pena explicar una mica la seva història.
3: Vinga.
5: La Pepita era la filla d'un matrimoni que tenia actituds artístiques, que es dedicava una mica al món de l'art, en diferents activitats, i ella doncs tenia una certa habilitat per dibuixar i ho feia molt bé. I aleshores tenia només 13 anys quan van a veure Blancaneus, que acaben d'estrenar. I van buscar els dibuixos en moviment, es va obsessionar amb allò i va decidir que els seus dibuixos d'alguna manera es tenien que moure. I aleshores, al cap de poc temps, 3 anys després, la seva mare li va dir, la va portar, de fet, a uns estudis que havien obert allà al barri del Coll, Baguet i Blai, que estaven preparant, buscaven dibuixants per l'equip de producció del que va ser la primera pel·lícula espanyola d'animació, Garbancito de la Mancha, i que pallaven a la Pepita. I no va passar les proves, perquè resulta que, clar, aquests dibuixants tenien que pintar sobre celofan i ella no estava
3: acostumada
5: a treballar amb això. Però algú deurien veure's a l'estudi, perquè malgrat no va passar les proves, se la van quedar i li van començar a encarregar feines que ella podia fer i així que anés aprenent. I així ho va fer. Doncs després de participar d'una manera amb el Garbancito, l'any 48 va participar també a la segona producció de dibuixos animats d'aquest país, Algueres Vacaciones, i el 52 a una tercera, es deia Sueños de Taipi, que va ser un

0: fracàs comercial i van haver de tancar els estudis. Bé, als anys 60 va poder tornar a l'animació amb uns altres estudis, Buc San Juan, que es dedicaven a la publicitat. I va estar molts anys treballant, produint spots per televisió i també per cinema de dibuixos animats. I fins que va acabar treballant amb Robert Balzer, que poca gent coneixerà pel seu nom, però va ser el productor que s'havia instal·lat a Espanya, que va fer la pel·lícula Llego submarín dels Beatles.
1: Ostres,
0: llavors va treballar per ell, sobretot per produccions nord-americanes, i l'any 75 va fer el que es pot considerar el projecte més important de la seva carrera, el curtmetratge d'animació La doncella guerrera, que potser alguns ja hem vist aquest. Després va participar en Desperta Ferro, que va ser el primer llargmetratge d'animació en català, i el 93 doncs, ja es va jubilar just en el moment en què arribaven els ordenadors a fer-se càrrec de tota la producció d'aquest gènere. Sí. Va morir el 2019, als 91 anys, i amb una certa discreció, perquè ella, com ens podem imaginar, tu ho has apuntat al principi, ella va patir una certa invisibilitat pel fet de ser dona. Hi havia gent que no portava bé que una dona els manés en aquest estudi. I, bueno, i ella ho va patir. Afortunadament, té una neboda, la Marta Pardell, que ha estat la que ha portat anys intentant buscar un espai i convèncer l'Ajuntament perquè posés el nom de Pepita Pardell a un espai i ho va aconseguir. Aquest mural és molt interessant perquè al final incorpora una frase que la Pepita va escriure una vegada, que diu, alguns es poden sentir identificats, eh? Diu, soc rara, molt rara, beneïts siguin els meus pares que m'han fet rara. Eh?
1: Quina gran frase,
0: eh? Que sí? Pues estan allà al peu del seu retrat, magnífic, i crec que és una bona oportunitat que anem allà, el veiem, i sapiguem que és a Walt Disney de Barcelona.
1: Mira, la Pepita Pardell té la seva homòloga, podríem dir, en... bueno, hi ha un llibre que es diu Tota una vida per recordar, de la Núria Prades, que va guanyar el Premi Ramon Llull ara fa uns anys, i ens parla de la Sophie Simons, que és una noia una mica com la Pepita, una noia només 16 anys que va deixar la família a Nova York l'any 32 per anar a Los Angeles, precisament, per treballar, no?, com a animadora de dibuixos als estudis Disney. O sigui, que és... Tampoc ho devia tenir
0: aquí
1: fàcil. I nosaltres fent aquí ràdio i mira... Més fàcil perquè tenim els ordinadors, intel·ligència artificial,
0: sí, ja
1: elles
0: tenim.
1: No, tota
0: mà.
1: Doncs ja sabeu que aquesta i d'altres històries les trobeu a Barcelona Secreta, el Xavi Casinos. Xavi, moltíssimes gràcies per estar una temporada més amb nosaltres.
0: Vinga, gràcies a vosaltres.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arranz.
3: Gabriel Jesús.
4: M'encanta el fitxatge.
3: Ah, sí?
4: M'encanta. Em sembla una alternativa. Qualitat-preu, que saps aquelles ofertes que a vegades veus? Hòstia, noi, bé, agafa-ho. És que dir, què el farà servir? Dic, no ho sé.
5: Jo rebaixo una mica la il·lusió, en el sentit de ve de temporades regulars a l'Arsenal amb alguna lesió. No sé, a mi em costa creure...
6: L'Arsenal per què deixa marxar Gabriel Jesús? Per què el deixa marxar?
3: Ah.
6: Recordeu, Overmars també era molt bo. Un tal Emmanuel Petit també.
3: També.
2: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
7: Porque el de hoy a tapada de ayer, los españoles merecemos hablar y merecemos con la palabra cambiar el rumbo de este país.
8: Mientras el gobierno se defiende y pide colaboración a las comunidades autónomas, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, alerta de la saturación del sistema de acogida en Ceuta. Rego eleva a 2.100 la cifra de menores migrantes registrados, de los cuales unos 700 son niñas.
9: Una de las soluciones es precisamente la acogida solidaria de los niños y niñas en Península. Me encantaría que el Partido Popular, más allá de las discrepancias de lo que ha sucedido, se sentara en una mesa a trabajar en torno a las soluciones. El Partido Popular tiene mucho poder territorial, el Partido Popular gobierna en muchas comunidades autónomas.
8: No dejamos la política porque la exministra de Igualdad y actual eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha hecho oficial su intención de encabezar una candidatura de izquierdas para las próximas elecciones generales. Montero aspira a regresar al Congreso de los Diputados, pero ha anunciado que no lo hará de cualquier manera. Exige la celebración de unas primarias totalmente abiertas. El objetivo es que pueda presentarse y votar cualquier ciudadano que lo desee de cara a construir un frente amplio de izquierda alternativa.
10: Quiero ser vuestra

Molt bon dia a tothom, i és un desig de que tinguem bon dia, de que tinguem doncs una bona vida, com deien a Star Trek, una larga i pròspera vida, deia l'Spock mentre es posava les mans així d'una determinada manera per fer el saludo vulcaniano, que no és una cosa d'aquestes eròtico-festives, sinó que era un desig de saludar-se i desitjar-se el millor. Desitjo això de bon dia especialment avui perquè aquesta setmana, des del punt de vista tecnològic,

lògic i científic, una de les notícies ha estat que Jacob Coxon, un ex-investigador d'Anthropic i OpenAI, ha advertit que existeix un risc que supera el 10% de que la intel·ligència artificial avançada se surti de control i acabi amb tota la humanitat en la propera dècada. Davant d'aquestes notícies tan positives, oi, un podria dir, doncs apaguem totes les i, escolta, apagui, doneu-li l'interruptor i que no passi. No és tan senzill, perquè la IA ens està oferint, i amb la investigació sobre la medicina, sobre moltes i moltes malalties, ens està ajudant moltíssim i està fent coses que no podíem imaginar que poguéssim arribar a assolir. Per tant, no és tan senzill. Cal posar-hi molt de control, cal ser conscients d'aquest risc que existeix, però també el que ens suposa és un repte, i la humanitat ha crescut a partir dels reptes, a partir de les dificultats. Per tant, això que pot ser més que allò un ser dramàtics o ser catastrofistes, ens pot ajudar a prendre consciència i a ser més primerats i a exigir-nos una mica més. I precisament a confiar més en l'ésser humà, que seria una cosa important perquè tenim aquest avantatge. O també els éssers humans són capaços d'acabar uns uns als altres. Que sí? Doncs la intel·ligència artificial també. Per tant, el que cal és saber connectar de forma adequada entre humans i connectar de forma adequada també amb les màquines. Si sabem compaginar una cosa amb l'altra i sabem treure el millor de tots nosaltres, entenent nosaltres ja també amb les IAs, doncs segurament arribarem a un món millor. Jo, com diu el clàssic, mentrestant, el que vaig fent és sempre que li demano alguna cosa a la IA, li demano per favor i li dic gràcies. Saps? Allò, però si un dia s'enfada, sabeu què vull dir? Que ja almenys digui, ei, que jo sempre la saludava, Bueno, en qualsevol cas, anem a confiar en un món millor, però con el mazo dando. És a dir, amb rigor, vigilant i intentant fer entre tots un món millor. Tenim entrevistes molt interessants avui per acompanyar-vos i per saber com envellir de la millor forma possible i també com explicar-li als més jovenets i jovenetes de la casa quines són les reaccions i el que passa en els seus cervells, cervellets o cervellons, si em permeteu l'expressió. Comencem de zero a l'infinit.

0: Hola, sóc l'Andrea i us vinc a parlar de dones que han fet història.
1: En l'actualitat coneixem molts tipus de llenguatges de programació amb diferents característiques i sintaxi. Però qui hi ha darrere d'aquest invent tan recent?

Avui recordem Ada Lovelace, coneguda per crear el primer avantpassat del llenguatge informàtic. És a dir, per ser, tal com en diríem avui, la primera programadora informàtica.

Lovelace era col·laboradora del matemàtic Charles Babbage, que va conèixer a través de la seva amiga en comú, la gran matemàtica i astrònoma Mary Somerville. Amb Babbage, Lovelace treballava en una proposta d'ordinador, la màquina analítica.

Tot i que Lovelace escrivia sobre un ordinador que mai no va arribar a construir-se, va adonar-se d'un factor crucial. En els seus escrits va demostrar que l'ordinador podia seguir una sèrie d'instruccions senzilles per realitzar càlculs complexos, és a dir, un programa. Fins i tot va especular que aquests programes podien funcionar amb altres coses a més dels nombres. Així, va crear unes targetes perforades que servien per escriure codis. La màquina analítica, deia Lovelace, tegeix patrons algebraics, tal com un telar mecànic tegeix flors i fulles. Lovelace va publicar les seves idees sota les inicials AAL perquè ningú sabés que es tractava d'una dona. I quan aquest fet es va fer públic, alguns no se la van prendre seriosament. Ara, un segle després, sabem que les seves aportacions són el primer exemple d'un programa d'ordinador. De fet, el primer llenguatge de programació porta el seu nom.

Així que a partir d'ara, si mai us heu de referir a la de Lovelace, ja no caldrà que parleu de la filla de Lord Byron, sinó d'una matemàtica que va contribuir amb esforç i dedicació a crear la tecnologia de la qual gaudim.

0: De zero a l'infinit, amb David Cervelló.
1: Fins aquí el de zero a l'infinit d'aquesta setmana. Esperem que hagi estat del vostre interès i que us desperti, com sempre, la curiositat, les ganes d'aprendre, les ganes de voler seguir investigant, aprenent de tantes i tants aspectes de la vida que, dels que ens queda molt per saber i que aquesta curiositat l'hem de tenir sempre endavant. I sobretot també com d'important és tractar amb respecte i amb carinyo a les intel·ligències artificials, demanar les coses bé, que no costa res, els hi demanem per favor, moltes gràcies, molt amable, cuidis, la família bé, el resto de chats GPTs com estan bien, la família, no fos cas que un dia se'ns enfadin, com diuen les notícies i ens apartin d'aquest món. Cuidem-nos tots els uns als altres per poder seguir aprenent, per poder seguir mica en mica coneixent tots els aspectes de la vida. Com fem aquí sempre, de zero a l'infinit. Que tingueu molt bona setmana. Us deixem en molt bones mans amb en Robert Calvo.

0: l'actualitat de Catalunya,
1: sempre va amb tu.
0: Entra a OndaZero.es
1: /Catalunya.
0: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaZero.es /Catalunya.
2: Bon dia, són les 7 del matí i això és...
0: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
2: Com estan? Com va la setmana que avui acaba? M'imagino que algunes persones que ens escolten a aquesta hora ho estaran fent des d'algun indret que no és casa seva, perquè estan de cap de setmana llarg i ben fet que fan. Aquest divendres hem celebrat la diada de l'11 de setembre. Un dia abans, el dia 10, s'ha commemorat el Dia Internacional per la Prevenció del Suïcidi. Una data marcada al calendari que serveix per fer això, prevenció, i per trencar estigmes i tabús.
0: A Onda Cero Catalunya comença amb bones mans, amb Robert Calvo.
2: Per trencar-los, aquests estigmes i tabús, el que cal fer és verbalitzar les coses. Tota la vida ens han fet creure que hi ha algunes coses de les quals és millor no parlar-ne. Que si preguntem pel suïcidi, podem posar una idea al cap d'algú. Que és millor no remenar, no mencionar-ho, esperar que passi. Però el silenci no sempre protegeix. I a vegades, sovint, una simple pregunta pot ser l'inici d'una conversa que pot acabar evitant un desenllaç fatal. La jornada que s'ha commemorat aquesta setmana ens obliga a mirar de cara una realitat que continua glaçant la sang. L'any 2024, 3.953 persones van morir per suïcidi a Espanya. Es van treure la vida. Hi ha qui titlla aquestes persones

Zones d'egoistes, pel dolor que deixen quan marxen els que queden aquí, els supervivents. Però mirin, fa un parell d'anys, quan vaig començar a fer aquest programa de ràdio, un psiquiatre em va fer entendre què passa en aquests casos. I és que les persones que se suïciden, em va dir, no volen morir. Només volen deixar de patir. De seguida desgranarem les dades d'aquest tema, que millora lleugerament, però no vol dir que el problema no segueixi allà. Amb una població jove que és la que més ens alarma i que declara que ha tingut intents de treure's la vida i que també diu que les autolesions són més habituals del que sembla. No tots els adolescents que pateixen una crisi de salut mental volen morir, no. Una autolesió no és necessàriament una temptativa de suïcidi. I passar una mala època no significa estar al davant d'una conducta suïcida. Però alguna cosa ens està passant quan veiem aquest patiment emocional d'una part dels nostres adolescents i joves. I saben què hauríem de fer? Entre totes i tots? Escoltar-los una miqueta més. És diumenge. És 13 de setembre. En bones mans el produeix el Departament de Programes d'Onda Cero Catalunya amb el concurs dels serveis informatius d'aquesta casa i fan que soni i que arribi a través de la ràdio i de les diferents plataformes i dispositius als quals se'ns pot escoltar els integrants del Departament Tècnic que afinen a aquesta hora l'antena perquè vostè ens pugui escoltar allà on sigui, passant aquest cap de setmana llarg a Girona, Tarragona, Vilanova, Barcelona o a Lleida, les nostres emissores, i que també ens pot escoltar a aquesta hora, ho està fent vostè, oi?, amb aquesta app que té al davant, en aquest telèfon mòbil, i que se l'ha descarregat fa pocs dies perquè no la coneixia, doncs gràcies per fer-ho, o que ens escolta ara mateix en directe, o que ho faran diferit a través de l'app o del nostre web, ondacero.es/catalunya, al llarg de la setmana.

0: Avui parlarem àmpliament del suïcidi, que serà el tema central del programa. En detallarem les dades i les comentarem amb la Cecília Borràs, que és la presidenta de Després del Suïcidi, Associació de Supervivents, i també l'observarem amb la nostra psicòloga de capçalera, amb la Carmen García Mateos. I és que en aquest tema hi té a veure el conjunt de la salut.
1: La salut física és importante, la salut mental és importante, la salut social és importante.
0: La nutricionista d'aquest programa, la doctora Beltrán Margarit, ens parlarà de la suplementació, que serveix per cobrir les nostres mancances més importants.
2: La vitamina D, el magnesio, que és un mineral que està de forma natural en tots els vegetals de la Terra, i luego el famós omega 3.
0: I després de suplementar-nos, ja podrem fer exercici físic. En Pitu Sitges arribarà avui amb molta energia per explicar-nos què són els treballs de la longevitat.
3: Exercicis que milloraran el teu dia a dia, poc a poc, però a llarg termini. No per viure més, però sí que viurem millor.
0: I al tram final del programa ens relaxarem. Primer amb la biblioteràpia de Francisco Mario Toro Gutiérrez, que ens porta els llibres que curen.
4: Llibres que curen i que t'omplen l'ànima, no?
0: I tant que sí. I després, l'Alicia Escribano, que ens portarà a un lloc idíl·lic del nostre país veí.
5: On no trobarem aglomeracions, on segurament tampoc hi haurà botigues de souvenirs, perquè és una zona molt autèntica, rural, de França.
0: Doncs amb això, i amb l'esmorzar de la Montse Pombo, que de seguida ens serveix, farem aquest programa de ràdio. Abans en resumim
6: les notícies de la setmana.
0: En un minut. La consellera de Salut fa un pas per acostar-se als metges catalans, els quals diu que tenen la porta oberta per negociar amb el departament que ella lidera. Ho ha fet després que Metges de Catalunya hagi anunciat una vaga indefinida de facultatius a partir de l'octubre. Els expliquem avui també que un estudi del grup de recerca de visió, optometria i salut de la Universitat Politècnica de Catalunya determina que la miopia infantil es triplica entre els 8 i els 12 anys. A partir del treball fet des de l'any 2021 amb uns 2.500 nens de 16 escoles de Terrassa, s'ha comprovat com les diòpties augmenten unes 0,29 unitats de mitjana. La culpa? Les hores dels infants davant les pantalles. I un tema més. El Sindicat d'Infermeria SATSE, a Catalunya, avisa que més de 7 de cada 10 usuaris han hagut de pagar fisioteràpia privada per evitar les llistes d'espera. La dada es desprèn d'un sondeig que ha fet públic coincidint amb el Dia Mundial de la Fisioteràpia. L'estudi també constata que més del 80% dels pacients ha admès que la demora en l'atenció fisioterapèutica ha perjudicat la seva salut. Bé, doncs, explicar tot això, arriba l'hora d'omplir l'estómac.

0: I amb aquest cafè que fumeja, arriba a l'estudi 1 d'Onda Cero Catalunya, la Montserrat Pombo García. Montse, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, Robert.
0: Com estàs?
1: Doncs molt bé, i tu?
0: Molt bé, molta energia, perquè ara com que hem de comprimir tot en tan poca estona,
1: yeah,
0: no gastem tanta energia, això és meravellós.
1: Mm.
0: La Montse ens posa les bases per tenir un bon dia. I això vol dir esmorzar bé, posar aquestes bases. I ella ens porta sempre una cosa combinada de dolç, de salat. Aquesta temporada també ho farà, però avui què ens porta?
1: Doncs mira, avui portem un esmorzar per recuperar els bons hàbits després de les vacances, ja ho vam comentar la setmana passada, i portem una altra proposta d'esmorzar saludable, equilibrat i molt fàcil de preparar. Vam parlar la setmana passada de la importància de tornar a incorporar la fruita al nostre dia a dia, uh-huh, i avui què farem? Doncs un pas més amb un esmorzar molt complet que ens ajudarà a començar el matí amb una energia i cuidar la salut digestiva.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, portem, és una cosa molt senzilla, que és cibada amb iogurt.
0: Flocs de cibada amb iogurt.
1: Flocs de cibada amb iogurt, sí.
0: És a dir, això seria un esmorzar de cuesta de setembre, no?
1: Cuesta de setembre.
0: Perquè és molt, molt assequible, vull dir. No?
1: També.
0: Però a veure... Pots fer, ara la Montse ens farà la recepta, ens dirà què hem de posar, i a tot això vostè llavors fa el que vulgui, i pot afegir el que vulgui.
1: Això mateix.
0: Som-hi, Montse. Llavors, què necessitarem per fer aquest esmorzar?
1: Doncs mira, Robert, necessitarem uns 50 grams de flocs de cibada, 150 grams de iogurt natural, uns 15 grams aproximadament de llavors de chia, una culleradeta de mel i un variat de fruits vermells, que poden ser doncs maduixes, gers, mores, groselles, cireres, el que més ens agradi. Vale? Com farem aquest esmorzar? La preparació és molt senzilla. En un bol barrejarem la cibada amb les llavors de chia. A continuació hi afegim el iogurt natural i remenem bé fins que tots els ingredients quedin ben integrats. Per donar un toc lleuger de dolç, doncs afegirem la mel. I per acabar incorporarem els fruits vermells que ens aporta tots els antioxidants que necessitem.
0: Mm-hmm.
1: Vale? Això dona també un gust fresc amb un punt àcid molt agradable.
0: Que bé, doncs escolta'm, és un esmorzar que semblava al principi que era poca cosa,
1: uh-huh,
0: i ha quedat molt de color, perquè té el iogurt, té els fruits vermells...
1: Sí, eh? I a més, porto un petit consell per a aquest esmorzar, que és deixar reposar el bol uns 10 minuts abans de menjar-lo, perquè les llavors de chia s'hidraten i adquireixen una textura més agradable i també faciliten la digestió.
0: Ah, que bé!
1: Sí.
0: És a dir, és un esmorzar que tu no te l'acabes a les coses, les propietats que té, eh?
1: Tant, sí, sí.
0: Molt bé, doncs aquest iogurt amb aquesta cibada, uh-huh, que pot portar moltes coses més, com per exemple els fruits vermells, que ens donaran energia per tot el dia.
1: Per tot el dia, sí.
0: I per tenir un diumenge estupendo, que és el que espero que tingui la Montse, que bé, aquesta estoneta se'n va a casa ja,
1: sí,
0: a gaudir del dia.
1: Doncs jo també espero que tinguis una bona estona avui.
0: Moltes gràcies, carinyo, que vagi
1: bé.
0: Adéu, adéu.
1: Adéu.
2: L'esmorzar de la setmana.
0: I em consta que la setmana passada, mentre fèiem el programa, la centraleta d'Onda Cero Catalunya va treure fum de trucades que deien, escolti'm, aquest senyor no ha donat el bon dia com el solia donar habitualment. I el correu electrònic ha patat, perquè és que no han parat d'enviar correus electrònics. Doncs és que ens esperàvem aquesta setmana. Ens esperàvem a poder estrenar amb tots els ets i uts. Així direm bon dia aquesta temporada.
3: Bon dia, bon dia. Ja som aquí altre cop. Bon dia per tu.
0: Bon dia per tu que ens escoltes des de qualsevol indret de Catalunya. Aprofitarem aquest moment per saludar cada setmana un poble, una ciutat, des d'on es pugui escoltar aquest programa de ràdio. Per tant, tots, perquè allò on no arribi l'antena d'Onda Cero Catalunya, arribarà la nostra pàgina web o arribarà la nostra app, que ens poden escoltar des del racó més perdut de Catalunya. Per tant, i amb motiu de la diada de l'11 de setembre, allà on ens escolti vostè, gràcies per fer-ho. I bon dia!
2: Amb bones mans, diumenges de 7 a 8 del matí, amb Robert Calvo. Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
4: Hijo, ¿cómo vas en el trabajo nuevo? ¿Mereció la pena el cambio?
5: La verdad es que vas sobre ruedas.
4: ¿Tan contento estás?
5: Eso también.
6: Con el nuevo Berlingo Van First, la oficina irá sobre ruedas. Soluciones inteligentes, nuevo diseño y todo lo que necesitas para tu día a día desde 18.900 euros. Estarás contento. Citroën. Consulta citroen.es.
7: ¿Qué se siente cuando se mata a alguien?
8: Algo horrible, porque cuando matas a alguien le quitas todo lo que tiene.
9: Me llegó la carta, sorpresa total, pero la vi sincera.
10: Yo tengo aquí la carta que le enviaste.
11: Buenos días, Fernando. Yo era el conductor.

0: pánico de aquel vehículo que llevaba la muerte a los tuyos.
1: No te pido que me perdones, pero yo sí te pido perdón directamente.
0: Y yo le puse, si algún día quieres que nos conozcamos personalmente, estoy abierto.
1: Y Fernando ha aceptado.
2: Salvados, el encuentro. Esta noche a las 9:30 en La Sexta. Un pedazo de cadena.
3: Sigue la Vuelta en directo, de la espectacular salida en Mónaco a las grandes cimas de España. La Vuelta recorre ascensiones como el Alto de Aitana o el Collado del Alguacil. Vive todas las etapas en directo en RTVE, Eurosport y los canales oficiales de la carrera. La Vuelta, del 22 de agosto al 13 de septiembre. Más información en lavuelta.es.
4: La mortalitat per suïcidi a Catalunya ha caigut un 17% des del 2022 i el 2025 s'han registrat 556 defuncions per suïcidi o autolesió, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. La taxa estandarditzada s'ha situat als 7,68 morts per cada 100.000 habitants, davant dels 9,27 del 2022. Catalunya encadena així 3 anys consecutius de reducció de la mortalitat. En paral·lel, les consultes per ideació suïcida han augmentat un 17% al 2025, mentre que per primera vegada en els darrers anys les temptatives ateses han disminuït un 7%. Això indica que més persones han demanat ajuda abans d'una temptativa. Les dades coincideixen amb el primer pla de prevenció del suïcidi, que ha impulsat més de 150 actuacions. Salut ja prepara el segon. I avui vull recordar un estudi que vam explicar aquí i que va elaborar al gener l'Observatori Social de la Fundació La Caixa i que van liderar investigadores del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Es va preguntar a més de 3.100 estudiants catalans d'entre 16 i 22 anys i els resultats d'aquell estudi són demolidors. 3 de cada 10 asseguren haver tingut pensaments suïcides. Un de cada 4 diu haver-se autolesionat. I més d'un 10% afirma haver intentat suïcidar-se alguna vegada. Una dada més de fa pocs dies. La Fundació Ajuda i Esperança va atendre més de 52.000 trucades i converses de xat durant el 2025 a través dels serveis Telèfon de l'Esperança, el Telèfon de Prevenció del Suïcidi i els xats adreçats a adolescents i a joves. Cecília Borràs, Múrcia, què tal? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: La Cecília és psicòloga i també és fundadora i presidenta de Després del Suïcidi, Associació de Supervivents, una entitat nascuda per acompanyar aquelles persones que han perdut algú estimat per suïcidi. Ella mateixa n'és supervivent, la Cecília, va perdre el seu fill, el Miquel, i a partir d'aquella experiència doncs, es va convertir en activista, no?, d'aquesta causa i va transformar el seu dolor en ajuda pels demés, pels altres. I aquesta tasca segueix a dia d'avui, Cecília.
5: Sí, sí. Després ja portem quasi 14 anys amb la nostra missió de fer un acompanyament a la soledat que es viu en un dol per suïcidi, òbviament donant suport a totes les accions de prevenció del suïcidi del mateix.
4: És cert que en els darrers temps, en els darrers anys, hem fet passes endavant, hem avançat en la manera com la societat parla del suïcidi, com s'aborda, però encara hi continua havent tabús a la societat?
5: Jo penso que sí, no tant, hem guanyat una mica el terreny a poder parlar d'una forma més natural i de forma correcta, però costa de parlar perquè tothom pensa en el fons que això a mi no em tocarà. I aquesta percepció de que a mi això no em toca, toca els altres, fa que un mateix no em parli, no?, de dir d'aquest patiment emocional que pot portar a una persona a fer-se mal, autolesions, idees de suïcidi, autolítiques. I jo crec que és aquesta part fonamental d'una preservació com un mecanisme de defensa de que a mi això no em toca i això és una percepció totalment errònia.
4: Ara parlarem dels senyals d'alerta que hi ha al voltant de les persones i que a vegades no ens n'adonem, però m'agradaria en aquesta dada que portàvem fa un moment, les dades de l'INE, de l'Institut Nacional d'Estadística, que ens diuen que el 2024 van morir per suïcidi 3.953 persones a Espanya, i és un 4% menys que l'any anterior aquell. Això no sé si és una tendència que es noti ara amb el temps, després d'aquestes dades, o que és prematur que pensi que hi hagi un canvi de tendència?
5: Jo crec que sí que estem davant d'una certa tendència. De fet, hem d'anar en compte perquè les dades provisionals que es publiquen en el mes de juny, quan són revisades al cap d'any, que si bé sempre van a l'alça. O sigui, tenim des del 2023, 2024 i 2025

0: 2025 un efecte acumulatiu d'un descens d'un 7,5%. És a dir, molt bé, perquè sí que és veritat que pot haver-hi una tendència, jo diria que és encara, com si diguéssim, que s'ha d'acabar de, com no, d'afirmar, no? De reforçar, de consolidar. Clar. Però sí que és veritat que estem en un bon camí, en una bona tendència, i que crec que estan veient l'efecte de totes les mesures de prevenció, principalment el telèfon de prevenció del suïcidi, que n'hi ha actualment 3, 4, i després la conscienciació en la formació de les persones.
1: No sé si aquest fet, aquesta baixada lleugeríssima, però lleugera baixada de les dades del suïcidi, també han fet baixar una mica la guàrdia de les administracions, o els han fet baixar, diguéssim, l'atenció per aquesta qüestió?
0: Jo crec que aquest és el missatge. No podem, perquè la gent es queda que la xifra és molt gran, no? Però, bueno, va bé perquè baixa, no? I això és un error. Perquè si veiem la suma acumulativa de les persones mortes per suïcidi en aquests últims anys, sumen 11.000 persones. Amb la qual cosa no podem baixar la guàrdia.
1: Hi ha una realitat que és que la capa de població jove, els més joves del país, que a mi són els que més em preocupen, perquè les dades que també acabem d'exposar són molt, molt dures, de les autolesions, dels intents de suïcidi, dels intents autolítics. És, diguéssim, la capa de la població que ara mateix té més problemes al damunt?
0: És la capa de la població que hem de prioritzar. No hem d'oblidar que aquestes persones que estan en una situació de vulnerabilitat, de creixement personal, i que passen moltes coses quan és jove i adolescent, presenten ideació, lesions, autolesions, inclús tentativa de suïcidi. Això s'acumula a la vida adulta com un factor de risc.
1: Parlar és la clau, és a dir, el diàleg és la clau entre pares i mares i els seus fills i filles, no? I s'ha de trencar aquesta barrera de la desconfiança, és a dir, generar un clima de confiança i, sobretot, vaja, jo no sé, els pares potser són una mica menys observadors, però les mares són molt observadores i les mares tenen un cert sentit que no té ningú més, que només ho tenen les mares. Jo crec que aquí és on la mare juga un paper importantíssim, que és el de fixar-se en aquelles coses que a simple vista no es veuen, no?
0: Sí, efectivament. I és cert, I són les mares, quan estem atenent a família, són les mares que sempre detecten. És que no era la mateixa, jo ja sabia que li passava alguna cosa. Detectem aquests canvis de conducta que són tan importants i que passen moltes vegades desapercebuts. I que no s'han de menystenir de dir, bueno, si són així, els adolescents ja sabes com són, que canvien, que no estan d'humor, no?
1: S'ha de normalitzar perquè, com deia la Cecília, passa a totes les famílies o pot passar a totes les famílies i parlar-ne és una cosa que s'ha de fer, no?
0: Absolutament. Aquesta és l'arma més potent i quasi l'única que tenim per fer la prevenció del suïcidi. És parlar. A vegades costa molt, Vull dir, estem en una societat que som més individualistes, però el fet de parlar i comunicar és allò principal. I els mitjans de comunicació ens ajudeu a fer aquesta pedagogia, ensenyar i donar aquest missatge que parla sobre el suïcidi, sobre el patiment emocional, sobre la capacitat de les persones per fer front a les situacions que la vida a tothom ens pot passar, les visquem d'una forma totalment que ens superen. Això és prevenció.
1: La Cecília ens felicita els mitjans de comunicació o ens agraeix als mitjans de comunicació que fem aquesta tasca, però nosaltres, des dels mitjans de comunicació, també li agraïm la seva. I ho vam fer el desembre passat perquè l'associació, després del suïcidi, l'Associació de Supervivents, va ser una de les entitats reconegudes per aquesta casa, per Onda Cero Catalunya i pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona amb el reconeixement Ciutat Solidària 2025 que venia això, doncs, a reconèixer aquesta tasca tan important que fan des de l'entitat. I des de llavors, com ho heu viscut això, Cecília? Com va arribar a l'entitat aquest reconeixement?
0: Bueno, amb una alegria enorme, de veritat, perquè és el primer reconeixement que tenim a l'entitat, al que fem, a la nostra tasca. Bueno, és una alegria compartida de seguida amb tot l'equip de l'entitat i tots els voluntaris. I jo crec que va ser un revulsiu de dir, seguim.
1: Cecília, moltes gràcies per atendre'ns en aquesta setmana tan important per vosaltres i seguim parlant al futur perquè parlar-ne és la prevenció més important.
0: Absolutament. El més senzill, i la

0: que són exercicis molt fàcils, és a dir, no són pràctiques d'exercicis o rutines molt complicades, sinó que són molt fàcils, però que són molt funcionals pel teu dia a dia. És a dir, exercicis que milloraran el teu dia a dia poc a poc, però a llarg termini. No per viure més, perquè no viurem més, però sí que viurem millor.
1: Molt bé.
0: I són exercicis que treballa una miqueta la força, treballa exercicis de mobilitat, exercicis d'equilibri, flexibilitat i coordinació. Són tots aquests exercicis que en el teu dia a dia el pots utilitzar. Per exemple, aixecar i asseure d'una cadira.
1: Això, fer-ho repetidament, ens pot beneficiar?
0: Sí, entre 20-40 cops al dia.
1: Ho vaig a fer.
0: Vinga, ahí. Així, però no fa falta... Mira,
2: això que... La taula,
0: sí, això. Però això que estàs fent, sempre els dic als meus alumnes.
1: A
0: és a dir, quan se t'explica un exercici o es fa un exercici, no es busca, en aquest cas, que sigui ràpid. És a dir, t'has de concentrar en el que has de fer.
1: Molt bé, això,
0: és a dir, t'has de concentrar en com m'aixeco, fins on m'aixeco, com m'haig d'asseure, com m'haig d'asseure a la cadira,
1: sí.
0: Com m'haig d'asseure, també. És a dir... No es demana agilitat, hi ha exercicis que sí que són d'agilitat, no? Però controlar el que estàs fent. Quantes vegades estem fent una cosa i no ens adonem de com ho estem fent? Sempre hem de controlar amb el que estem fent i com ho, com ho estem fent, vale? Llavors, nedar, jo sempre soc... Mira, la piscina no m'agrada, ja t'ho dic, no.
1: No ets d'aigua, tu.
0: No, ho trobo molt avorrit. I mira que hi ha cascos per nedar, però ho trobo avorrit. Em pesa el cul i em baixen les cames. I em poso molt nerviós. Llavors, que no m'agradi no significa que no ho recomani. És a dir, que és molt beneficiós.
1: És molt complet.
0: Sí, totalment, vale? A mi no m'agrada? No m'agrada. Tampoc m'agrada menjar verdura i me la menjo.
1: Clar.
0: Saps? És a dir, a vegades no ens agrada fer un exercici o fer alguna cosa i ho hem de fer per salut. I la natació és una de les coses essencials. També torno a dir... Nadar no significa que hagis de nadar com si t'estigués perseguint un tauró.
1: Ah, sí, sí, clar.
0: És a dir, poc a poc, vale? Hi han coses també que t'ajuden. La tabla, el pool boy, que és una cosa que et poses...
1: Què és el pool boy?
0: El pool boy és com un infinit. T'imagines el símbol de l'infinit?
1: Sí.
0: Vale? Que ho poses entremig de les cames,
1: sí.
0: Que això t'ajuda perquè suri les cames cap amunt.
1: És a dir, com un suro que hi ha...
0: És un suro, és un suro, de fet, vale? Però es diu pull boy,
1: pull boy.
0: Perquè tu poses a les cames i, en aquest cas, com el meu, quan no tens molt control de les cames o et pesen, t'ajuda a anivelar i
1: a veure,
0: no
1: vaja. Si anem a l'etimologia, pull vol dir empenya i boy és noi.
0: Sí.
1: Pull boy o pull girl.
0: O pull girl, sí.
1: Molt bé.
0: Vale? Llavors, això, hi ha moltes coses que ens ajuden a millorar el nostre exercici.
1: Perfecte.
0: Vale? Després, tema de flexibilitat. Estic cansat de dir que els estiraments són essencials. Hauríem d'estirar entre 8 i 10 hores a la setmana.
1: 8 i 10 hores a la setmana?
0: Sí, sí, sí, sí. És així. Quanta gent ho fa?
1: Ningú.
0: Ningú, poca gent. De
1: tu,
0: fet...
1: Tu ho fas.
0: Jo no arribo a les 8, però m'agrada molt estirar. I de fet, sí, ho noto molt. La setmana que faig classes... o que no estiro, ho noto molt a l'esquena. I mira que no sóc de les persones que està asseguda amb una cadira més de 3 hores al dia. Hi ha gent que es passa 8, 12 i,
1: sí, sí.
0: I més. Pues, si jo ho noto i estic molt poques hores assegut, imagina't una persona que està asseguda.
1: Ja, ja.
0: Jo aquí trenco una llança perquè les empreses inclouin a l'exercici físic els seus treballadors, encara que sigui
1: mira,
0: mitja hora.
1: Doncs això és molt interessant. Un dia podríem fer aquí un exercici de sociològic de veure quines empreses de Catalunya estan oferint aquest servei als seus treballadors.
0: Sí, és molt important. A part que, ostres, el rendiment segur que és molt millor. Jo faig, entrenaments a empreses.
1: Doncs et poso ja a deures. Fem un capítol de... Donem algun consell aquí a l'antena i l'empresari que ens escolti, doncs ja, que prengui la decisió, o no?
0: Pues sí.
1: Sembla bé?
0: Em sembla superbé. Estic segur que els treballadors estan a favor. L'empresa ja mirarem.
1: Sí, sí.
0: El treballador...
1: És salut, al final és salut.
0: És total. I és veritat. I a part, és el que et deia, jo faig molts entrenaments a empreses i la gent va diferent.
1: Molt bé. Quedem-nos amb això. Gràcies, Pitu. Fins la setmana que ve.
0: Gràcies.
1: Adéu.
0: Adéu.
3: En bones mans. La salut des de la ràdio.
1: Suposo que moltes de vostès i molts de vostès ja hauran entrat a la rutina del mes de setembre, ja ha tornat gairebé tothom de vacances, encara que n'hi ha alguns que estan de vacances justament aquest setembre. Sigui com sigui, per a uns i per a altres tenim consell.

0: la madre de todas las suplementaciones, y habría que hacer un poco más de batalla para suplementar a toda la población. Siempre, casi, bueno, si puede ser con una analítica previa para ver qué nivel tienes, y luego pues ir tomando la dosis diaria cada uno en función de lo que necesitemos.
1: Qué importante es esto que dice la doctora, porque además, bueno, no deja de ser paradójico que en países nórdicos tengan una mejor insolación los alimentos, que tengan más vitamina D que aquí en España, que es el país del sol.
0: Sí, pero ellos ya saben que su sol no es bueno para fabricar vitamina D, porque no hay bastantes horas solares y además también hace más frío, más calor, o sea, ya hay más cultura.
1: Doctora Beltrán Margarit, gracias por venir una semana más. Ella és metge nutricionista, experta en medicina biològica, la poden trobar a Barcelona i els ajudarà en això que es diu medicina integrativa.
2: Les veus expertes, cada diumenge, en bones mans, amb Robert Calvo. Biblioteràpia.
1: Que és això que arriba al tram final d'aquest en bones mans, que ara és més breu, però no menys interessant. I rebem a l'estudi en Francisco Mario Toro Gutiérrez. Fran Toro, bon dia, com estàs?
3: Bon dia, Robert.
1: Quina alegria, amb alegria hem d'arribar aquest matí de diumenge. I recordem que aquesta secció Biblioteràpia és la secció en la qual parlem d'aquests llibres que curen.
3: Llibres que curen i que t'omplen l'ànima, no?
1: Sí, sí.
3: Menys sana, incorpora sano.
1: Menys sana, incorpora sano. És el lema d'aquest programa, que no és nostre. És d'un poeta romà que es diu Juvenal, que és del segle II i que va fer unes sàtires on va plasmar aquest lema.
3: Déu-n'hi-do. Molt bé. Vale, anem amb la segona lectura
1: de la temporada. Què és?
3: Doncs mira, estem acabant l'estiu. L'altre dia em deies, no?, que l'estiu astronòmic... No,
1: acaba el dia 23, queden uns dies encara.
3: Que acaba el dia 23.
1: Però el climatològic ja va acabar el dia 1.
3: Vale, doncs tot i que encara queden uns dies, igualment tenim la sensació de que tot està arribant al seu final. Aporto un llibre que es diu El verano eterno.
1: Ai.
3: Fixa't que m'està costant, m'està costant. Estem acabant el mes de setembre i encara ens agafem amb les urpes, no?, a l'estiu.
1: Recordo que vam fer en una de les seccions de l'estiu d'Un Pueblo És, vam dir a l'última secció que l'estiu és, com ho vam dir allò, és una manera de viure no sé com ho vam dir.
3: Si volem podem estar sempre
1: tota la vida a l'estiu. Sí, molt bé. Per tant, com que ens resistim a marxar de l'estiu, què ens portes avui? Quina història és?
3: Mira, porto aquell llibre que es diu, com et deia, El verano eterno. Uh-huh. I com que qui més qui menys està pensant ja en l'hivern, en les tardes fosques, en els dies que s'escurcen, en el canvi d'armari, no?, la roba de l'armari.
1: I d'hora.
3: I l'hora, doncs mira, porto aquell llibre. Aquell llibre que ens porta a un verano eterno, però que no és el que segurament tu estàs pensant.
1: Home, això és un foc a terra?
3: Això és una xamanella, no? Sí. Oímos el crepitar de la leña al fuego en invierno, que...
1: Bueno, es que me estás llevando a un sitio que tú sabes que me gusta mucho.
3: Puedes... Ay, sí, ¿dónde, Robert?
1: ¿A la Navidad?
3: Bueno, de momento te llevo al invierno, que como te decía, pues este sonido nos puede sonar, puede ser reconfortante, puede ser acogedor. Uh-huh. Pero en verano, desgraciadamente, es señal de que algo no va bien. Y recordamos a la audiencia todo lo que ha pasado este verano con los distintos incendios.
1: Horrible.
3: ¿No? El cielo se nubla con el gris de la ceniza. Los bomberos, demás servicios de emergencia redoblan esfuerzos, ponen sus vidas en juego. Y en todo este contexto es donde encontramos el argumento del verano eterno, el libro escrito por Franziska Kanzler, publicada por Galaxia Gutenberg y traducido del alemán por Marc Jiménez.
1: Molt bé, doncs estaria bé pensar que l'estiu és etern, sobretot si estiguéssim de vacances. Llavors estaria perfecte que fos etern. Però no és el cas de la novel·la que ens portes avui.
3: Te pongo en contexto con el argumento, ¿vale? Bad Heim es una bonita ciudad balneario del sur de Alemania.
1: ¿Sí?
3: Es un paraje asfixiado por la ceniza y el calor, y los bosques de los alrededores, pues te puedes imaginar, están en llamas. Iris, que es la protagonista, regenta un hotel que está vacío a causa de las medidas de confinamiento y la limitación de la movilidad. Uh-huh. Aún así, un día recibe la visita de unas clientas. Dori, que es la madre, e Ilia, que es su hija, es una niña pequeña. La madre tiene una actitud ciertamente esquiva que hace sospechar a Iris, la dueña del hotel. El verano es eterno. ¿Por qué? Porque llega el otoño, pero las temperaturas no descienden. Continúan estos incendios perennes. Un día Iris recibió

0: Recibe la llamada telefónica de un hombre que está buscando a su familia. Y ahí lo dejo. Como ves, El Verano Eterno es un thriller psicológico asfixiante.
1: Ya veo ya, o sea, que me apetece más que empiece el otoño que no que siga el verano, ¿no?
0: Claro, seguramente este verano eterno al que hace referencia el título no es el verano eterno en el que todos estábamos pensando.
1: Ya. Yeah.
0: Tú que eres del Winter Team.
1: Sí, sí. Winter Team, porque subo molt a l'estiu, però jo subo igual a l'hivern, vull dir que no.
0: Y pues yo cada vez soy más también del equipo frío o del sí. equipo de invierno. Y què et sembla si acabem la secció d'avui amb la cançó que sonava en l'últim capítol de Verano Azul?
1: Oh, per favor, no em portis això.
0: Que sabes perfectamente qual és.
1: Amor de verano. Una cançó que tothom titula erròniament El final del verano.
2: El final del verano llegó.
1: Sí que llegó, sí. Perquè estava dia 13, encara fa uns dies, estava dia 13 de setembre, però és que d'aquí una setmana i escaig ja estarem a la tardor astronòmica. Llavors ja no hi ha cap mena de discussió que estarem a la tardor.
0: Ja no hem de preguntar què tal l'estiu.
1: No, ja no ens preguntem ni l'estiu ni res, ja serà tardor total. Amb aquest Amor de Verano, que la gent coneix com El final del verano, que cadascú li posi el títol que vulgui, acabem avui. Gràcies, Fran, per portar-nos una mica encara el que queda d'estiu i avançar-nos que la tardor s'està tocant a la porta.
0: Gràcies a tu, Robert. Adéu.
2: Eso sí, que nunca...
3: Biblioteràpia, llibres que curen. En bones mans. Informació, divulgació i entreteniment.
4: Última llamada para los pasajeros del vuelo EVM 2026.

0: Aquest programa es descongestiona, descompressoritza quan arriba aquesta part de les bones mans. No vol dir que sigui menys important, vol dir que ens ajuda a relaxar-nos una estona. I això ho fem, com cada setmana, amb l'Alícia Escribano. Alícia, bon dia, com estàs?
1: Sempre contenta, sempre feliç de ser aquí una estona amb tu.
0: Quina alegria, perquè l'Alícia ens porta a llocs, a indrets del món que ens ajuden a fer salut, que ens ajuden a relaxar-nos, a sentir-nos més bé. I ella ve amb una cara de relax perquè ha estat uns dies al nostre país veí, però un lloc que no l'hauríem descobert si no fos per ella.
1: La veritat és que jo tampoc l'hauria descobert si no fos perquè algú m'ho va explicar, i per això penso que avui és important que també ho compartim amb tota la gent que segueix el programa i que segurament està interessat en trobar destinacions turístiques per fer escapades curtes a llocs molt tranquils, on no trobarem aglomeracions, on segurament tampoc hi haurà botigues de souvenirs, perquè és una zona molt autèntica, rural, desconeguda i descongestionada, com dius tu, de França.
0: Molt bé, Alícia, doncs amb aquesta música que ens ambienta, que ens porta fins allà, a on estem avui, concretament?
1: Doncs mira, fa poquet, la setmana passada vaig ser-hi uns dies coneixent una zona de França que es diu la Vendée. Jo dic zona perquè saps que ells distribueixen el territori, així com nosaltres tenim comarques, províncies, no? Regions, doncs ells tenen departaments, que els departaments són diversos dintre d'una província, podríem dir, no? Llavors, dintre d'aquesta zona oest de França, tenim la Vendée, que és el nom d'aquest, diguéssim, indret, sí, és com un...
0: Que està dins d'això que es diu Île-de-France.
1: Île-de-France, és un departament. I la veritat és que segurament algú dirà, ai, això de la Vendée jo ja ho conec. És que és conegut, a França sobretot, no tant a Espanya, però sí que és veritat que tenim tots referències d'aquestes petites poblacions costeres que hi ha a la línia de la costa de França.
0: A
1: l'Atlàntic. I que són moltes vegades petites destinacions, poblets, mariners, que arran del turisme i evidentment de que la vida ha canviat, doncs s'han convertit en destinacions on molts francesos van a descansar, a fer les vacances o a fer simplement retirades, estades, perquè són poblacions que moltes d'elles a tocar de mar afavoreixen doncs això que tant es va posar de moda a principis del segle XX, que és aprendre les aigües i els banys d'aigua. Totes aquestes petites poblacions de la costa, de la Vendée, tenen espais. Tradicionalment els francesos sempre els hi agrada, i a més tinc entès que la seva seguretat social, per dir-ho d'alguna manera, també inclou beneficis i ajudes per poder fer aquest tipus d'estades. Però la zona de l'interior, que és el que jo he visitat, és realment la menys coneguda. Per què? Doncs perquè és una zona rural. Que fixa't tu, si abans, fa uns anys, ens diguessin tu vols anar a una zona rural on no hi ha ningú, on pots anar per carreteres secundàries, per petits poblets, que segurament no trobaràs massa gent, i què fem aquí? I ara resulta que arran del boom del turisme tots volem anar a llocs autèntics on no trobar gent, no?
0: Sí,
1: la pandèmia m'ha sorprès precisament per això.
0: Clar, perquè penso que a partir de la pandèmia, des del Covid, que ens vam estar tancats a casa i després vam reformular el turisme d'alguna manera, doncs vam apostar per aquests llocs més tranquils i més separats de la societat, de la massa, no?
1: Jo ja fa temps que sóc una gran defensora de les destinacions secundàries, és a dir, que a Espanya potser tenim Madrid, Barcelona, no sé, Mallorca, no? Però hi ha altres indrets, petites poblacions, no tan famoses, secundàries, podríem dir, que són una gran oportunitat per fer turisme slow, d'aquell tranquil, no? I la Vendée és precisament això, sobretot la zona de l'interior, que és el que jo he visitat. Com arribem fins allà des de Catalunya? Volant a veure, potser agafar el cotxe si tens dies i anar fent Chinochano, no? Però no és una destinació per agafar el cotxe i en un cap de setmana anar i tornar. Això no seria.
0: És a dir, està geogràficament...
1: A l'oest.
0: A l'oest i a la part més alta de França, no?
1: No
0: o a la meitat.
1: No alta del tot, però mitjanera, podríem dir. Llavors, el millor és agafar un vol de Barcelona a Nantes, que en tenim uns quants, per poder, no sé, 3-4 dies, no? Te'n vas a Nantes, i des d'allà el que fa la majoria de turistes és, i a més està molt ben preparat, agafar-te un cotxe de lloguer, i el que dic jo, escollir carreteres secundàries, d'aquestes tranquil·les, que vas per uns paratges. Pensa que és una zona bastant rural de França. Uh-huh. Igual que nosaltres tenim a Espanya o a Catalunya, racons que realment se surten de la massificació de la cosa turística, França també. I aquests poblets així pintorescos, no?, que es diuen en castellà, és una gran proposta que m'han fet els responsables de promocionar. De dir, és que espanyols per aquí, catalans, és que no venen, no ens coneixen, no? I tenim, diu, però què teniu? Doncs mira, tenim castells, perquè és una zona...
0: Ui, m'encanta.
1: Clar, aquests
0: perdona,
1: castells...
0: Perdona, si a mi em parles de França, em parles de castells, em parles de pobles amb encant, em ve a la ment el poble de la Bella i la Bèstia.
2: Ya llega el panadero como siempre, su mismo pan viene a vender.
0: No és el poble de la Bella i la Bèstia?
1: No és el poble de la Bella i la Bèstia, però sí que és veritat que aquests poblets que ens trobem passant per la carretera, que són pobles on hi ha també granges, perquè he de dir que aquesta zona de França, jo m'he estat investigant i preguntant, i resulta que a nivell europeu és un exemple, la Vendée Bocuse, que és la zona interior, la Vendée és una zona de França que s'ha posat moltes vegades com a exemple, a nivell europeu, de com fer ajudes i programes que facin que els joves vulguin quedar-se a les zones rurals per iniciar o continuar els negocis dels pares i dels avis. No? Mm-hmm. És a dir, que a nivell d'economia rural i d'agricultura és també un exemple a nivell europeu. I trobarem aquestes petites poblacions que són granges, amb vaques, amb tot tipus evidentment, de vida rural, de gallines i de grans...
0: Per aprendre també, i ho dic per les persones més urbanites que tenen fills, que els ous surten de les gallines, que les gallines existeixen, que no són pollastres donant voltes a una màquina de rostir pollastres, que la vida rural existeix.
1: I que, evidentment, el silenci, el descans, en aquesta zona de França ho tenim garantit. Se la coneix com la Venècia Verde. I tu diràs, la Venècia Verde? Però per què la Venècia Verde aquí? Resulta que a tota aquesta zona hi ha força canals de rius, de petites, de petites riades que fan que s'hagi generat al llarg dels segles com uns canals pels que tu pots navegar. Hi ha moltes petites poblacions que tenen, ho tenen molt ben preparat. Evidentment, hi ha bona gastronomia, perquè en tots aquests castells i cases rurals que trobaràs, xatós, es menja molt bé. Ja saps que la cuina francesa se la pren molt en sèrio, sí. No? Però sí que tenim aquesta sensació de desconnexió, perquè trobem des d'abadies abandonades, antigues, trobem castells a les afores dels pobles, no? Petits palaus també. Hi ha molt de medievalisme, podríem dir, en tota aquesta zona.
0: Castells com aquell en el qual la Bella va trencar l'encanteri de la Bèstia
1: sí,
0: i va acabar amb aquella festa i tot allò.
1: Què hi ha en aquesta zona, que jo vull afegir abans de marxar, una visita obligada, que la posa en el mapa de les destinacions turístiques més importants de França, i és Puy de Fou.
0: El Puy de Fou?
1: Puy de Fou.
0: Què és això?
1: Ah, el Puy de Fou. Ho tenim aquí, una Toledo.
0: Ah, sí?
1: És veritat, a Toledo va obrir un Puy de Fou fa uns anys, no masses, és un parc temàtic, perquè no és un parc d'atraccions.
0: Parc temàtic?
1: És un parc
0: cultural.
1: Temàtic. A França què hi ha? Pues hi ha el parc temàtic dels dibuixos de Disney, no? Uh-huh. Un parc temàtic de l'Astèrix i Obelix, per exemple.
0: Un altre de Futuroscope?
1: Futuroscope és un altre. I aquest,

0: o León, diferents èpoques com la Belle Époque, tots són espectacles, però de gran format, amb moltíssims actors, especialistes. Passarem per l'època vikinga de França, per l'època romana, bueno, és per estar-hi 2 dies, perquè en un fas curt. A més, no només són espectacles de seure en una butaca, hi ha alguns altres que són realment immersius. Jo recordo un que em va encantar, que és l'època de les grans conquestes. Saps que els francesos agafaven vaixells i se n'anaven cap a les Índies i les colònies a conquerir món, no? Doncs l'època de les conquestes, del Master and Commander, perquè ens entenguem, no? Aquestes grans embarcacions de fusta enormes que creuaven los mares i anaven a parar al Carib, doncs hi ha també atraccions que d'una manera immersiva, mullant-te fins i tot, que sents dintre d'un vaixell en aquestes circumstàncies. No? És a dir, que jo trobo que és una gran experiència aquesta regió, la Vendée, que per mi ha estat una gran sorpresa, sobretot perquè és el que busquem aquí, salut, descans, benestar, silenci, bona gastronomia i dormir bé. Algun xató.
1: Doncs ens quedem amb aquest silenci abocador que ens porta aquesta regió de França i et diem fins la setmana que ve.
0: Adéu-siau.
2: Onda Cero Cataluña.
3: Soy Mar Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
4: Con Verisur siempre estarás seguro. Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
3: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
4: Llama a Verisur al 900-272-272.
5: Nadie debe saber que Kader está aquí.
6: El secreto triunfa en su estreno.
7: Ya sé quién es el padre de Kader y Serhat también lo sabe.
6: Líder y lo más visto de la noche del domingo.
8: Confiaba en mi mujer y confiaba en ti.
6: El secreto. Esta noche a las 10, nuevo capítulo en Antena 3.
9: Y después...
10: Bienvenido, Kader.
9: Último capítulo de Una nueva vida.
11: Ya disponible en A3 Player.
12: 45.712.
13: ¿Me toca?
14: ¿Eso es el número de la lotería, ahora?
13: No, son los kilómetros de los neumáticos que me toca cambiarlos.
15: En Citroën Service, al renovar tus neumáticos, ganas seguro. Porque si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Garantizado. Citroën. Condiciones en citroen.es.
1: Anem entrant a la recta final d'aquest segon programa de la temporada d'En Bones Mans i ja els vaig avançar la setmana passada, i si no eren aquí, els ho explico a aquesta hora, que hem decidit que aquesta temporada sigui l'audiència de la ràdio la que ens ajudi a fer la següent secció, que porta per títol La recepta de la setmana. Sí, és l'audiència d'Onda Cero Catalunya la que fa aquesta secció. Per què? Perquè prèviament, el dijous, haurà participat a la ciutat a la secció que hem anomenat Quins Fogons. El premi de participar-hi és que la seva recepta sigui emesa aquí, a les bones mans, i que també sigui digitalitzada al nostre web ondacero.es/Catalunya. Aquesta setmana hem parlat dels menús infantils, per això de la tornada a l'escola, i la Conxita ens ha dit que a casa seva es llepen els dits amb les mandonguilles.
16: Bon dia, amics.
1: Bon dia, guapa.
16: A casa, un dels plats infal·libles, mandonguilles, d'aquelles que faig amb carn de vedella i de porc, que després hi poso l'ou i la farina de galeta, que després les enfarino, però el secret és que les mides de les mandonguilles són com olives. Aquestes, un cop fregides, se separen i faig un sofregit, que hi poso tot tipus de verdures, és a dir, com un pisto. Un cop estan ben cuites el xup-xup, les poso a la cassola amb les mandonguilles, mida d'olives. Que tingueu un bon dia.
1: Gràcies, Conxita. Amb mida d'olives i amb olives de tota manera, però vaja, ja s'ha entès perfectament. La Conxita aquesta setmana ens ha servit aquesta recepta.
2: La recepta de la setmana.
1: I un tema més abans d'acabar, la notícia positiva de la setmana. Que ens porta al Vall d'Hebron, Institut de Recerca, on han desenvolupat un hidrogel injectable elaborat amb components naturals que permet administrar quimioteràpia de forma local i sostinguda. Aquest sistema, que està encara en fase preclínica, té l'objectiu de superar les limitacions habituals de la quimioteràpia, que ja saben que es reparteix per totes les cèl·lules, les tumorals i les sanes, i que té efectes adversos. L'hidrogel que han desenvolupat allà és tou, és injectable i està format

0: per cel·lulosa i quitosà, que són dues molècules naturals biodegradables. Aquesta tècnica permetria minimitzar els efectes secundaris sobre els teixits sans. I com sempre, no pot fallar una cosa que forma part de la teràpia medicinal d'aquest programa. És la música, la que un dia va deixar gravada Dolly Parton el 2022 i que mai no es va arribar a publicar. Fins ara.
1: 1, 2, 1, 2, 3.
0: Oh yeah! Ara ve la Dolly Parton. La veu de Dolly Parton torna a obrir-se pas unes setmanes després de la seva mort. L'artista és una de les protagonistes de Bound to Ride, un enregistrament inèdit que serveix com a primer avenç de Where the Soul Never Dies, Celebrating 80 Years of the Stanley Brothers, un àlbum col·laboratiu que veurà la llum el proper 16 d'octubre. Es tracta de la primera cançó pòstuma publicada de Dolly Parton, encara que aquesta etiqueta necessita una explicació. El tema no ha estat gravat durant els seus últims dies, ni va néixer com un comiat, ni és intel·ligència artificial, eh? No. La seva participació es va portar a terme el 2022. Amb ella i amb aquest so tan nord-americà, aquest so tan country, marxem. Però ara es queden amb la millor ràdio possible. Aquesta que ens anuncia que un nuevo día brillará. Se llevará la soledad. Si no volen estar sols o soles, quedin-se aquí a la ràdio, que acompanya i que abraça. La ràdio de Hello. Nosaltres hi tornarem diumenge que ve amb les històries de la vida. Senyores, senyors, passin bona setmana. Oh yeah.

0: cada diumenge fins al 31 de desembre de 2026.
1: A Girona, la Costa Brava ens té preparat el 23è Festival de Guitarra que omple l'estiu amb concerts.
0: Fins al 27 de setembre, diversos municipis de Girona acullen concerts de diversos estils amb artistes nacionals i internacionals. La majoria dels concerts funcionen amb taquilla inversa.
1: A la província de Tarragona, Amposta, l'Opati presenta el cicle de projeccions a Vital Present.
0: Són 6 projeccions audiovisuals d'artistes internacionals que ofereixen projeccions per diferents geografies de la Mediterrània. El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer de 2027.
1: I acabem a Lleida. El Segrià es posa en marxa al cicle Escenaris Singulars.
0: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola amb Lola Sorribas.
3: Una allau de gel i roca al Nepal va desencadenar una de les pitjors catàstrofes naturals que ha viscut el país en les últimes dècades. El balanç supera ja el miler de víctimes mortals i encara hi ha milers de persones més desaparegudes. En podem parlar ara amb Pilar Orduña, és responsable humanitària d'Oxfam Intermón.
4: Aproximadamente 100.000 persones que han sido afectadas directa o indirectamente y que requieren apoyo humanitario inmediato. Estamos viendo necesidades muy vinculadas con alimentación, con agua, saneamiento, higiene, pero también con salud, con, como os decía, también con protección. Nepal es uno de los países que menos contribuye al cambio climático y, sin embargo, uno de los más expuestos a sus consecuencias, ¿no?
2: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a la brúixola, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaZero.es/Catalunya.

0: Solidaritat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
1: Naya, i veure la teva criatureta fa il·lusió, oi que ve l'obra de final de curs o l'especial que hagin fet del que sigui, fa molta il·lusió. Però veure els amiguets i les amiguetes de la teva criatura et fa ja entre menys i negatiu il·lusió. Clar, les coses com són, Marta. Llavors, què passa? Que havíem proposat que poguessis repartir-te la cadira. És a dir, que en lloc de...
2: Cadires calentes.
1: Sí, senyor. Sí, senyor. És a dir, en lloc de tu veure tota l'obra, perquè ja quan t'envien la informació, l'obra dura 2 hores i mitja. Dius, a veure un moment, la meva filla quanta estona surt? I llavors fas un grup de WhatsApp amb els altres pares. Escolta, coincideixen els nostres fills a l'escenari? No, doncs ens repartim l'entrada.
0: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: las ratxes i els ataques de pueblos estrangeros, de pirates sobretot, també se producien.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terrant.
2: Gabriel Jesús.
3: Què? M'encanta el fitxatge.
2: Ah, sí?
3: M'encanta. Em sembla una alternativa. Qualitat-preu, que saps aquelles ofertes que a vegades veus? Hòstia, bé, agafa-ho. És que dir, què el farà servir? No ho sé.
4: Jo rebaixo una mica la il·lusió, en el sentit de ve de temporades regulars a l'Arsenal, amb alguna lesió. No sé, a mi em costa creure el...
5: L'Arsenal per què deixa marxar Gabriel Jesús? Per què el deixa marxar?
2: Ah.
5: Recordeu, Overmars també era molt bo. Un tal Emmanuel Petit també.
2: També.
1: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. L'actualitat de Catalunya
6: sempre va amb tu.
1: Entra a onda0.es.
6: Catalunya.
1: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. onda0.es/Catalunya. En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
7: Preferimos inventarnos un drama, montar un escenario de sufrimiento, antes que admitir el verdadero terror, el miedo a no ser queridos por lo que somos. Simone de Beauvoir.

0: y se acaba de caer el que marcha segundo en la general, Álvaro Carpe.
1: En baloncesto, a las 4:30 de la tarde, la selección española femenina juega el partido por el tercer puesto del Mundial ante Alemania, y hoy acaba la Vuelta Ciclista a España en Granada para coronar como vencedor a Enric Mas.
2: Es todo. Más noticias en Onda Cero a las 12, las 11 en Canarias. Siguen con Julia en La Onda.
3: ¿Sabes ese momento cuando tu perro te trae la pelota de vuelta, pero luego no la suelta? O cuando tu gato te enseña la barriga para que la acaricies y caes. Siempre caes. No aprendemos, pero para eso está Carlos Rodríguez, para contarte todo lo que tienes que saber del mundo animal. Escucha Como el perro y el gato con Carlos Rodríguez. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2:30 y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
4: Onda Cero Barcelona. ¿Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ajudem a comprendre com es crea, es transforma i circula la informació.
5: Hi ha dades que reflecteixen una mica com està la situació, que ara mateix crec que és bastant complicada. Segons l'enquesta sobre joventut del darrer Eurobaròmetre, el 42% dels joves assegura que les xarxes socials són la seva principal font d'informació. Només el 26% s'informa a través de webs de notícies online.
6: Realment el consum és el que dius, o sigui, s'informen principalment per xarxes socials. Llavors, el tema aquí és a qui segueixen també, no?, les xarxes, i que puguin veure que no és el mateix seguir les xarxes de mitjans de comunicació, que sabem que fan bona feina, que contrasten la informació, que hi ha uns periodistes formats darrere que treballen aquesta informació, que seguir, doncs, l'influencer de torn, que segurament parla de coses que els interessa moltíssim, però que no deixa de ser una opinió. I llavors, diferenciar aquestes això, opinió d'informació contrastada, doncs és una cosa en què fem molt d'èmfasi, i que hauríem de fer molt d'èmfasi des de ben petits, ja, no? El que tu em deies de comentar, no? Quan les criatures venen a l'escola, això està també demostrat que els infants en què les famílies consumeixen mitjans d'informació tradicionals tenen molta més consciència d'aquesta diferència entre informació i opinió.
7: I potser també les famílies també tenim un paper important quan, per exemple, arriben els nostres fills i ens diuen una notícia que han escoltat a l'escola, que un nen ha vist a través de TikTok, per exemple, i ja s'ho creuen, no? I potser aquí nosaltres hem de dir, bueno, anem a veure si aquesta notícia realment és així, anem a contrastar, anem a mirar mitjans digitals, no? Fer també aquesta feina a casa una mica.
6: Totalment, les famílies tenen un paper fonamental en l'educació mediàtica també dels nostres fills i filles. I ara m'estic trobant que totes les formacions que fem per famílies, normalment les famílies que venen són famílies que ja estan molt conscienciades, no? Dels riscos que suposa tot el món mediàtic pels seus infants. Per això mateix el paper de les escoles és fonamental, i no només d'escoles, sinó també de biblioteques, per exemple, els centres d'atenció primària, no?, que ja han començat a incorporar també a les revisions pediàtriques, preguntar per l'ús que es fa a casa de les pantalles, dels dispositius, etcètera, etcètera. Per això dic que és un tema molt transversal, que realment afecta molts sectors de la societat i que hauríem d'anar tots una mica a una, perquè realment està esdevenint un problema de salut pública. Vull dir, els que sentim cada cop més notícies de com estan creixent, no?, en nens cada cop de franges d'edat més reduïdes, els problemes d'addiccions.
4: 100%.cat, un espai d'Onda Cero amb el suport del Departament de la Presidència. Onda Cero Barcelona.
8: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
9: Una mujer sin un hombre es como un pez sin bicicleta. Gloria Stein.
10: Es U2 precisamente diciendo en la primera frase de esa canción, la famosísima y mundialmente conocida frase de Gloria Steinem: una mujer necesita a un hombre como un pez necesita una bicicleta. Que por lo visto no es de ella, no es de Gloria Steinem esa frase, sino que la tomó prestada de una activista, de una escritora australiana llamada Irina Dunn. Bueno,

0: Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
1: Carles Lamelo,

0: 57 i a Terrassa, l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare, 93 490 26 29 i gracare.com.
1: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaZero.es/Catalunya

0: Radio Estadio, el orgullo del deporte.
1: Onda Cero Barcelona, la teva ràdio.
2: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arran.
3: Gabriel Jesús.
4: Què? M'encanta el fitxatge.
3: Ah, sí?
4: M'encanta. Em sembla una alternativa qualitat-preu, que saps aquelles ofertes que a vegades veus? Hòstia, noi, bé, agafa-ho. És que dir, què el farà servir? Dic, no ho sé.
5: Jo rebaixo una mica la il·lusió, en el sentit de ve de temporades regulars a l'Arsenal amb alguna lesió. No sé, a mi em costa creure...
6: L'Arsenal per què deixa marxar Gabriel Jesús? Per què el deixa marxar?
7: Ah.
6: Recordeu, Overmars també era molt bo. Un tal Emmanuel Petit també.
7: També.
2: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya.
3: Empataron Getafe y Depor con otro gol de Aubameyang, que es el fichaje más destacado de los equipos modestos. Bueno, llamar al Depor equipo modesto con este arranque de temporada, no sé si lo vamos a...
7: Con el arranque y con el colchón que tienen detrás.
3: Sí, hombre. No, le vamos a tener que dar una vuelta. 6-0.

0: totes les setmanes a Nits de Ràdio ens agrada poder fer una mica d'allò de posar-nos en el divan, mira, posar-nos davant del mirall, posar-nos davant de nosaltres mateixos i buscar mètodes, formes de poder anar optimitzant tot allò que fem i una mica, aquí sempre diem allò de passar per la TV i això ho fem a través del coaching amb el Jordi González Guillem. Jordi, benvingut una setmana més.
1: Una setmana, és un plaer, tenia ganes de fer el programa amb tu, col·laborar amb tu i amb tots els oients. Bueno, avui podem parlar del racó de la reflexió.
0: Val.
1: És molt important, sí, aquest divan que tu deies, a vegades hem de buscar aquest espai que és important, no solament un espai físic, sinó un espai emocional, per poder reflexionar sobre moltes coses en el dia a dia. Perquè és que a vegades anem prenent decisions de manera molt accelerada. Saps?
0: Sí, sí, a vegades potser, tant pot ser que hi hagi un procés o un temps o un d'allò en què no vulguis prendre cap decisió, com al contrari, no? Com que de cop i volta sembla que vas decidint, no? I tot necessita el seu moment i la seva focalització, no? És a dir, prendre les decisions sense adormir-se, però tampoc sense precipitar-se.
1: Sí, en què passa una mica una definició una mica bèl·lica, són decisions metralleta, que jo dic.
0: Totalment,
1: sí. Estàs contínuament una roda a l'altra, una roda. Clar, a veure, hi ha decisions que es prenen per ràpid, però sempre reflexionant, mai de manera impulsiva. Correcte, no?
0: Amb decisió, o sigui, no? Diguem, sí, però aquesta decisió ve argumentada per reflexions i per treball previ, no? Com si diguéssim.
1: Sí, sí, sí, perquè té que ser reflexió objectiva, no subjectiva, no?
0: Sí,
1: perquè
0: és
1: un treball previ, no? Perquè al final de tot és un camí en el qual tens que prendre, tens que fer una escala de valors, tens que observar, tens que prendre opcions i sobretot agafar la més coherent i la que beneficia a totes les parts, no? Perquè al final de tot, a la vida tots estem implicats. És que la societat som un equip, David, som un equip. Tot el que puguem fer uns també pot estar, en un moment també pot afectar la comunitat, el grup de treball, a l'estat, a tot. O sigui, qualsevol decisió i tenim que reflexionar-la prèviament, sempre.
0: Sí, perquè al final podem pensar que són actes o decisions, diguem-ne, unitàries i tal, però és que al final sempre, en menor o major mesura, estan afectant aquestes decisions. Quan tu no estàs prenent una decisió, una altra persona està esperant o no sap si li donaran doncs aquesta plaça, si l'agafes, si no l'agafes, si agafes torn, si no l'agafes, no? Si cada pas ve condicionat i molts cops la no decisió d'algú implica pues, l'espera d'una altra persona. Vull dir que sempre hem d'estar entenent que no estem sols aquí.
1: No, el treball que nosaltres de coaching, sobretot en salut o coaching sociosanitari, coaching executiu o coaching directiu o coaching tècnic, nosaltres organitzant, nosaltres sempre tenim una cosa, acompanyem la situació, perquè saps el que passa? Que les idees són molt bones, però tenen que estar consensuades, correcte o no? Sempre tens que estar amb persones, jo sempre dic que, no dic una sessió llarga de brainstorming, no? Però és que al final tenim que, qualsevol decisió pot afectar, per la millora, per la millora o per la menys millora. Perquè mai dic que pot afectar negativament. Jo sempre dic que les situacions no són negatives. A vegades les decisions les podem prendre de forma negativa. Les decisions són les que nosaltres prenem i tot depèn de les persones, correcte, no? I també tenim que tindre clar una cosa. Quan prenem una decisió, tenim que explicar-la bé. Sí, perquè afecta a tothom. El nostre entorn afecta, correcte, més directe. Correcte.
0: Totalment. I aquí la claredat, l'altre dia parlàvem amb l'autor del llibre, Aclara-te, que ens explicava molt bé un cas en què deia, diu, mira, això és com quan et porten has d'anar a dinar a casa d'algú, diu, escolta, porta alguna cosa, diu, mira, porta pa. I bueno, tu et presentes amb una barra de pa i diu, no, però aquesta no era. Ep, a veure, jo t'he portat pa o no t'he portat pa? Si tu volies un pa determinat, haver-m'ho dit, que de bon jo l'hagués agafat, però si no m'ho dius, jo no en sé de pa, no? Doncs a vegades aquesta claredat en la informació, en la comunicació, afavorirà a que sigui una bona decisió.
1: Sí, perquè tenen que conèixer també els gustos, els plers, sobretot el que als altres els pot agradar o no. Mira, jo et dic una cosa, per aclarar en els altres, tenim que aclarar-nos nosaltres mateixos. Nosaltres mateixos. Si tu no t'aclares, què es vol dir aclarar-te? Fer un estat de situació en tu mateix i en el teu entorn, perquè al final no tothom té els mateixos gustos, no tothom té les mateixes decisions, però l'important és que siguis una persona convincent, correcte? No? I les idees siguin convincent. I sobretot, a part de convincent, hi ha una cosa que per mi és molt decisiva, que La confiança.
0: Totalment, la
1: Però,
0: seguretat.
1: la
0: Mostrar
1: seguretat...
0: aquesta seguretat
1: Sí,
0: serà
1: sí.
0: bo per tu i pels altres, eh?
1: Sí, que sigui creïble,
0: sí.
1: perquè és que si no és una persona creïble o no és una decisió ben explicada, ben enfocada i molt personalitzada, lògicament no té l'èxit que tindria que tindre. I podria ser una decisió molt bona, no la, però tampoc tenim, sabem la forma d'explicar-la, perquè cada persona ho entén d'una manera diferent, correcte?
0: A mi hi ha una cosa que particularment m'agrada molt, Jordi, que és que quan jo estic molt obert sempre al debat sobre, escolta, què fem? Fem això, anem per aquí, anem per allà, decidim això, decidim l'altre. Hi ha un procés de negociació, però la que s'ha pres la decisió no hi volta atrás. És a dir, s'ha d'anar, no es pot dubtar, perquè llavors és quan no avances. És a dir, dubtem abans, però quan hem decidit una cosa, es va per aquell camí, perquè si no és quan no s'avança.
1: Mira, jo feia un exemple sempre en aquesta de la inseguretat o quan lògicament no tens les coses ben clares. Això, jo, diguem-ne, ho comparo una mica en un adelantament. Vas amb moto, vas amb cotxe, vale, tu, si estàs segur, adelanta. Si no estàs segur, et fots la pinya.
0: Totalment d'acord.
1: I a més, no només perjudiques la teva integritat, sinó la integritat dels altres vehicles, dels altres conductors, xòfers, autobusos, bicicletes, motos o cotxes o camions, jo què sé. Per això que quan prenem una decisió, tenim que aclarar-nos que aquella decisió anirà bé, que la gent la tenim que explicar. Perquè mira, quan fem canvis a la vida, els canvis se tenen que explicar bé,
0: sí,
1: saps?
0: Sí.
1: Perquè a vegades els canvis...
0: I aquí
1: cosa,
0: Jordi,
1: clar.
0: És on la informació, seguint el mateix símil,
1: sí.
0: que em va perfecte, aquí
1: ja.
0: és on la decisió és important, i ficar l'intermitent. És a dir, estar segur que vols fer això i ficar l'intermitent, que és la forma de que els altres ho sàpiguen, perquè a vegades passa que hi ha algú que ha pres la decisió però no ha posat l'intermitent, i llavors és quan comencen els problemes. És a dir, que informar, comunicar, estar segur, tot això facilitarà que tot funcioni, eh?
1: Sí, perquè normalment quan hi ha una inseguretat la gent va a la defensiva,
0: sí,
1: i té dret, perquè l'ho desconegut, perquè si la gent està acostumada, quan fas un canvi a la vida, tens que fer reflexionar i com explicar-li aquest canvi i a cada persona, en respecte sobretot, i ser honest a les coses que fas. Tenim que fer aquest canvi? Doncs ho tenim que fer i que implicar tothom, perquè si tu impliques a tothom en el canvi és un èxit.
0: Totalment
1: d'acord. Perquè és una reflexió compartida, saps?
0: Perquè al final, que la idea, la iniciativa
1: sí,
0: l'inici sigui teu o d'una altra persona, tant és. El important és que tu te sentis partícip, que tu te sentis implicat en aquella decisió i llavors la viuràs com si l'haguessis fet tu, que al final és el de menys, perquè si és un benefici col·lectiu, som-hi tots, no?
1: Sí, ha sigut una figura que has pres part d'això.
0: Exactament.
1: O sigui, has pres part, o sigui, has posat el teu gra de sorra, no?
0: Sí, sí, sí. Formes part del procés, eh?
1: Clar, formes part del procés. I això és una cadena de valor, que molta gent no ho entén. O sigui, això no és un tema de responsabilitat. Això és un tema de compromís a la gent, també.
0: Saps?
1: Perquè la gent es vol comprometre. Per això, comprometre, però sobretot, també, en aquest cas, també, gratificar aquest compromís, correcte. Per almenys, fer-lo... parlar-lo directament
0: sí.
1: i dir-li, escolta, doncs mira, la teva participació ha sigut bona, és exitosa i escolta, i a partir d'aquí estem oberts, perquè la gent és que mira sempre la reactivitat dels altres, la intuïció dels altres, com els altres, quan dius una dona, realment, com se senten, saps o no?
0: Totalment.
1: És important. Aquesta implicació, sobretot, és molt important, perquè a més també dona confiança. I queda compromís a la gent, saps?
0: Totalment. I aquí és on una cosa que també seria molt, molt important de veure és, per anar acabant, això que ens deies d'aquest racó de reflexió, no? Aquest racó de reflexió és molt important que entenguem que s'ha de buscar, eh? Tant física com psíquicament, no?
1: Sí.
0: És a dir, tant el punt de vista físic com el moment adequat, eh?
1: Sí, mira, per exemple, la reflexió seria, o sigui, no solament físic, seria aquest moment que estàs en una tensió, una pressió brutal, fer un reset, parar i reflexionar.
0: Totalment.
1: M'entens? I sobretot no portar mai, evitar portar temes laborals professionals a casa.
0: Important.
1: I els temes familiars no portar-los dintre de la feina, perquè moltes vegades no podem reflexionar. O sigui, en què tenim una paritat entre la vida familiar, la vida personal i la vida laboral professional, però n'hi ha que saber separar. I aquest racó és això. El racó és posar una mica, és a dir, posar una mica d'interès, no allunyar-te de la gent, però sí que en un moment reflexionar en no tanta toxicitat o tanta mala fe o potser tanta discordància, perquè moltes vegades les persones no tenim aquesta reflexió, i el cos seríem aquests 5 minuts, aquests 10 minuts, aquest espai en què tu lògicament vols donar un valor a les coses que fas i transmetre, m'entens?
0: Fantàstic, doncs així de bé ens l'ha presentat aquest racó de la reflexió en Jordi González Guillem, el nostre coach de capçalera. Jordi, moltíssimes gràcies i t'esperem la propera setmana.
1: Gràcies, David, una abraçada.
2: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.